0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

KitKat Weekend. Yes,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Programa que us fem cada dematí i que us presenta Pere Païssa. Avui comencem amb dues sardanes dedicades a Sant Sadurní. La primera es diu Sardanistes de Santa Anna, de Manuel Saderra, i després Brindis a Sant Sadurní, de Ricard Viladesau, i les dues interpretades per la cobla Marinada de Badalona.

Avui hem començat el programa de la tenora amb dues sardanes força conegudes i molt maques. Sardanistes de Santana, de Manuel Saderra i després Brindis a Sant Sadurní. Sant Sadurní de Noia, és clar, de Ricard Viladesau amb la cobla Marinada. Bé, i ara canviarem i escoltarem tres sardanes del compositor Josep Solà amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. La primera es diu Efemèride. Després escoltarem Les campanes de Sant Mori i la tercera que escoltarem de Josep Solà es diu El meu fillol. I recordem, són sardanes interpretades per la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

Acabem d'escoltar la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, en tres sardanes de Josep Solà. La primera es diu Efemèride, després hem pogut escoltar les campanes de Sant Mori i, per acabar, El meu fillol. Bé, i ara farem una miqueta de dansa popular i a dos quarts en punt continuarem amb unes sardanes del mestre Antoni Albors. I podrem escoltar Aires de Begues, sardana que va fer l'any 1976, i després Carmina, una sardana estrenada l'any 1981, i les podrem escoltar amb la cobla Ciutat de Girona. I recordem, són sardanes del compositor Antoni Albors.

Hem pogut escoltar la cobla Ciutat de Girona amb les sardanes Aires de Begues, sardana que es va estrenar l'any 1976 i després Carmina, estrenada l'any 1981 i que són del compositor Antoni Albors. Bé, i ara també d'aquest compositor, l'Antoni Albors, escoltem Els Amics del Carrer Verdi, que també la podrem escoltar amb la cobla Ciutat de Girona.

La sardana que acabem d'escoltar es diu Els amics del carrer Verdi, és d'Antoni Albors i l'ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. Bé, i ara escoltarem dues sardanes d'un altre compositor que abans també hem escoltat, en Josep Solà. La primera es diu L'Enric i la Glòria i la segona Tavertet, i ens són interpretades per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Acabem d'escoltar les sardanes L'Enric i la Glòria i Tavertet del mestre Josep Solà amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Bé, amigues i amics, ja anem per la darrera sardana. Es diu La colla dels 24, és una colla de Malgrat de Mart, és del mestre Antoni Albors i l'escoltarem amb la cobla Ciutat de Girona. I així em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Duc. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'ahir a la tarda, que va obligar a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que va deixar 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident es va produir quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori amb força a l'Aldea va entrar a l'AP7 en direcció contrària i va topar contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori amb força i està en custòdia a l'hospital. El segon està acusat de desobediència i robatori amb força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. I és moment ara per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Luismi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, tenim per endavant un diumenge que una altra vegada ha de portar un temps molt tranquil. Només aquest matí alguns núvols poc importants cap a la Costa Daurada i un ambient que ha despertat un palet menys fresquet que no pas al matí del dissabte. En qualsevol cas, s'ha dormit prou bé, però déu-n'hi-do a aquesta tarda la calorada que tornarem a tenir, sobretot a Ponent, a l'Ebre, al prelitoral de Barcelona i l'interior de Girona, de 32 a 35 graus. Aquesta tarda algunes nuvolades al Pirineu que no desembocaran en tempesta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Midoc. Sí, continuarem pendents. Mentrestant, Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost d'una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècords de viatgers aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més de preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi solar del 12 d'agost ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a Lleida. A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que a la Costa Brava l'estiu ha estat positiu en hotels i càmpings, però les altes temperatures han reduït afluència als restaurants. I en esports, en futbol, expliquem que el Barça farà aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano, al Camp Nou. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de Lliga en ple de punts, 6 de 6. I el Barça, a més, ja coneix el calendari de la fase de Lliga de la Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener també a casa contra el Como.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
1: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

Estic content, entusiasmat i eufòric de retrobar-vos un cop més benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons referents als punts cardinals, que, com tothom sap, són un sistema de referència cartesià per a representar l'orientació en un mapa. Concretament, hom anomena punts cardinals les quatre direccions o punts principals de la brúixola que al seu torn se subdivideixen mitjançant bisectrius generant quatre punts més. L'esquema obtingut es coneix com a rosa dels vents, usada en navegació des de temps ancestrals que coneix les 8, 16 o 32 direccions esquematitzades del moviment en dues dimensions. I dit això, comencem ja, musicalment parlant, el programa d'avui escoltant Rocío Jurado, que ens interpreta el tema titulat justament Cuatro puntos cardinales, que, amb ritme de sevillana, la senyora va enregistrar l'any 1976.

Segons algunes opinions, el terme cardinal prové del llatí cardinalis, que significa principal o essencial. Al llarg de la història, les distintes cultures han assignat diversos valors i símbols a cada direcció. I ara, pel que fa a l'aspecte musical, que de fet és el que interessa d'aquest programa, em plau posar en la veu d'un company de quan qui ara us parla estudiava batxillerat a l'Institut Balmes de Barcelona, l'Albert Batiste, la cançó La noia del País del Nord, una adaptació del tema Girl of the North Country de Bob Dylan, que es va incloure en el disc Festival Folk, amb el que l'any 1967 es va estrenar, per dir-ho així, i en l'aspecte discogràfic, el grup de folk, que va ser una agrupació de cantants, conjunts i animadors musicals que, entre l'abans esmentat any 1967 i el 1968, es van organitzar com a alternativa més o menys popular i festiva als 16 jutges, dins del moviment de la nova cançó a la ciutat de Barcelona.

els 8 vents principals de l'antiga Grècia foren representats a la Torre dels Vents, un edifici de planta octogonal construït de marbre de 12 metres d'alçada i gairebé 8 metres de diàmetre, situat a l'àgora romana d'Atenes i construït per Andronicus Cirrestes, al segle I abans de Crist. I un dels vents principals, el migjorn, és, com sabeu sobradament, el que ve del sud, una destinació que, segons que ens canta l'enyorada Rafaela Carrà, és on cal anar, si el que es vol és fer l'amor com cal, especialment per si de cas el món s'acaba. La cançó, que ara mateix comença a sonar, es titula «Hay que venir al sur», tot i que en la versió original italiana de l'any 1978, amb lletra de Gianni Boncompagni i Daniele Pace i música de Paolo Ormi, el títol era «Tanti auguri», que pel poc que sé d'italià seria, si fa o no fa, com «Felicitats».

L'oest és un dels quatre punts cardinals, tot i que també rep el nom d'Occident o Ponent, ja que és a l'oest on es pon el sol. I justament la conquesta de l'oest és el títol d'una superproducció nord-americana del gènere del western de l'any 1962, filmada en Cinerama, que segueix diferents generacions de la família Prescott en el trasllat de Nova York a San Francisco, protagonitzada per una pila d'actors i actrius de primer ordre, com ara Carol Baker, Henry Fonda, Gregory Peck, George Pipper, Robert Preston, Debbie Reynolds, James Stewart, John Wayne i Richard Wilmer, entre d'altres. Va guanyar diferents premis Oscars: millor pel·lícula, millor muntatge, millor so i millor guió original. I també va ser nominada a la millor direcció artística, millor fotografia en color, millor vestuari en color i millor banda sonora original. I justament d'aquesta banda sonora original d'Alfred Newman us proposo gaudir del tema principal.

No crec que descobreixi pas la sopa d'all si us dic que, especialment quan hom surt de viatge o simplement d'excursió, cal orientar-se adequadament per tal d'evitar haver de trucar al cos de bombers perquè ens vinguin a rescatar per haver-nos perdut. En l'aspecte musical, una de les peces que he trobat per a l'espai d'avui és una que va enregistrar David Bisbal i que va incloure en l'àlbum Hijos del Mar de l'any 2016 i que es titula, ves per on, Mi Norte es tu Sur. De manera que, en aquestes circumstàncies, és més que improbable que pugui haver la més mínima trobada. En tot cas, i ja que, com us he dit, és aquesta una de les cançons que he trobat, doncs que soni!

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Es veu que en moltes regions del món els vents predominants canvien de direcció estacionalment i, en conseqüència, moltes cultures associen vents específics amb noms amb direccions cardinals i intercardinals. Per exemple, la cultura grega clàssica va caracteritzar aquests vents com anemoi. A l'Europa premoderna, de manera més general, entre 8 i 32 punts de la brúixola rebien noms que sovint corresponien als vents direccionals de la mar Mediterrània. I bufi d'on bufi el vent ara mateix, si és que bufa, la cançó que us proposo escoltar a continuació a càrrec del conjunt mexicà Grupo Brindis, amb ritme de cúmbia, es titula La Chica del Este, que no deu ser pas la mateixa a què es referia l'abans esmentat Albert Batiste, que era del nord.

que va fer servir en un mapa un estel de 8 puntes amb la intenció d'assenyalar un punt cardinal fou el cartògraf mallorquí Angelí Dolcet. Concretament, les tres obres que se li atribueixen, del 1330 al 1339, porten un estel de puntes iguals situades al nord de les seves cartes portolanes, que eren un tipus de mapa nàutic que servia essencialment per a localitzar els ports de mar i conèixer els perills que s'hi podien trobar, com ara els corrents o la poca fondària. I tot tornant a les noies ubicades en determinats punts cardinals, us proposo ara escoltar el cantant nord-americà Jonathan David McPherson, que ens interpreta Northside Gal, que aquí en diríem noia del costat nord, un tema que l'home va enregistrar l'any 2011.

Qui més qui menys ha tingut en algun moment de la seva vida una brúixola, o com a mínim sap que es tracta d'un instrument que serveix per a l'orientació geogràfica mitjançant una agulla que assenyala aproximadament la direcció nord-sud i est-oest i que es basa en les propietats de les agulles magnetitzades. Ara bé, heu de saber que les brúixoles van ser, pel que sembla, inventades a la Xina aproximadament al segle IX i, inicialment, consistien en una agulla imantada surant en un receptacle ple d'aigua. I tornant a la música, podem escoltar ara el grup Chambao, que del seu àlbum Con Otro Aire, de l'any 2007, ens interpreta la peça titulada Duende del Sur.

si us interessen, unes breus notes sobre ortografia. S'escriuen en minúscula inicial els punts cardinals usats sols, com a part d'una zona que no constitueix un nom propi o quan indiquen direcció. Com ara quan diem, el sol surt per l'est, tenen una casa orientada al sud-est o viatgem cap al nord. Però s'escriuen en majúscula quan formen part de noms propis, per exemple, en els casos següents. Àfrica del Sud ha recuperat l'optimisme. O estudien l'ampliació de l'OTAN als països de l'est. Ah, i s'escriuen també en minúscula els adjectius derivats. Oriental, occidental, septentrional, meridional, àrtic, antàrtic, boreal, austral, etc. I ara que ja sabeu tot això, us convido, amb molt de gust, a gaudir d'una de les cançons que conformen el disc El meu amic al mar, que l'any 1978 va enregistrar Lluís Llach. La titulada Venim del nord, venim del sud.

algunes frases, refranys o expressions relacionades amb els punts cardinals són, per exemple, perdre el nord, que vol dir desorientar-se, perdre el seny o el rumb a la vida, tenir el nord ben posat, que significa estar ben orientat mentalment o tenir les idees clares, quan bufa la tramuntana es remou la marrana, que vol dir que el vent del nord pot alterar els ànims o comportaments. Nord enllà, equivalent poèticament a parlar d'anar cap a una terra ideal o desconeguda. Buscar els quatre vents, és a dir, buscar per tot arreu, en totes direccions. Quan el vent ve de ponent, deixa el teu bastó i pren el teu argent, que indica bon temps i oportunitat de sortir. I llevat i ponent fan créixer la gent. Refrany que associa els vents i les direccions amb força vital i prosperitat. I ara una cançó força animada amb un títol que és tot un oxímoron. Norteña del Sur.

Que en espanyol també en tenen, de dites o refranys relacionats amb els punts cardinals, com ara ser el norte de alguien, que significa ser una guia, un referent vital per a una altra persona, buscar el norte, igual a intentar trobar sentit, orientació o propòsit, más perdido que un turco en la neblina del norte. Aquesta és col·loquial a l'Argentina i Mèxic i vol dir anar molt desorientat o confós. A los cuatro vientos, que s'utilitza per fer saber alguna cosa públicament. No tener norte ni sur, equivalent a estar totalment desorientat o confós. Vientos del norte, nieve en el cogote, un refrany que anuncia fred quan el vent ve del nord. Cuando el viento viene del este, la pesca es como una peste. Una dita marinera que mostra que l'est pot portar mal temps. Ni norte fijo ni rumbo cierto. Una expressió lírica o filosòfica per descriure algú sense propòsit clar. O como veleta al viento, per definir aquella persona que canvia fàcilment d'opinió o actitud segons com bufa el vent. I ja per cloure el programa d'avui, què millor que fer-ho amb la peça d'obertura del més que conegut musical West Side Story, que fa referència a un dels districtes de la ciutat de Nova York, que literalment seria el districte de l'Oest, on predomina la població de parla hispana. I amb aquesta versió instrumental us dic adéu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb els avions. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta passada tarda que va obligar a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que va deixar 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident es va produir quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori amb força a l'aldea va entrar a l'AP7 en direcció contrària i va topar contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció Barcelona. Els tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori amb força i està en custòdia a l'hospital. El segon està acusat de desobediència i robatori amb força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècord de viatgers aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més de preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi solar del 12 d'agost ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a Lleida. A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%. A la Costa Brava l'estiu ha estat positiu en hotels i càmpings, però les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. I també us expliquem que una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa al síndic de Greuges per l'actuació policial contra ella per fer nudisme a les roques de Cap de Vol. Segons l'escrit presentat, els fets van passar el 24 d'agost, quan dos vigilants municipals es van presentar a la cala suposadament arran de la queixa d'un altre banyista i li van dir que la pràctica de nudisme estava prohibida. Com que no duia documentació, els vigilants la van acompanyar fins al seu domicili i posteriorment hi van anar una patrulla dels Mossos d'Esquadra. La Federació Naturista Nudista de Catalunya assegura que també presentarà una queixa al síndic de Greuges i una altra davant l'Ajuntament del Port de la Selva. I finalment, en cultura, el rei Felip V i els seus deliris han estat el fil conductor de l'espectacle central de la 49a edició de l'Aquelarre, que ha reunit milers de persones a Cal Racó en una nit de commemoració del mil·lenari de Cervera. L'esdeveniment ha barrejat història, foc i esoterisme amb una posada en escena que ha representat el viatge simbòlic de com el poder absolut i la tirania van consumir el rei Borbó.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. La incidència s'ha produït pels voltants de les 9 del matí i hi ha dos trens aturats en aquest tram. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat. I amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Ens ho explica des de Premià Mèdia Manel Ferrer.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb dues seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts, mentre que els documentals poden tenir una durada màxima de 30 minuts. Durant el festival, el públic podrà descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb els autors i autores i assistir a una gala final amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i formalitzar la inscripció. Tota la informació es pot trobar a les xarxes socials del Patrofest.
1: Gràcies, Manel. I en plana política, Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. Ho ha dit en una entrevista al periòdico publicada aquest mateix diumenge i a les portes d'una nova vaga dels docents i el primer dia de curs. Illa, a més, demana una actitud de responsabilitat, de serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millora, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que també expressa el seu suport a la consellera Esteu Niubó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. I també us expliquem que Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècords de viatger aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més del preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi del 12 d'agost ha estat un dels elements més destacats. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Ràdio Molins de Rei presenta Teatre a la Ràdio. Avui els oferim Casa de Nines, d'Henrik Ibsen. Casa de Nines serà interpretada per Núria Mas en el paper de Nora, Lluís Posada en el paper de Thorvald Elmer, Montserrat Gavarró en el paper de senyora Linde, Manel Ferrer en el paper de senyor Krogstad, Joan Sedó en el paper de doctor Rang, Maria Lluïsa Domingo en el paper d'Anne-Marie, la mainadera, Núria Rubió en el paper d'Helene, la minyona, narrador Artur Mas. Control de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas. Casa de Nines, d'Henrik Ibsen. Un drama familiar amb missatge social. Casa de Nines, també coneguda per Nora, és una de les obres més populars d'Henrik Ibsen, autor noruec nascut al port de Skien, una petita ciutat al sud de Noruega, el 20 de març de 1828 i mort el 23 de maig de 1906 a Oslo. Tenia 78 anys. Ibsen és considerat el dramaturg més important de Noruega, pare de l'anomenat drama realista modern. En la seva època, les seves obres varen ser considerades escandaloses, ja que condicionaven el model de la família i la societat dominants. Les seves obres, però, no han perdut vigència i segueix sent un dels autors no contemporanis més representat a tot el món. Com sol passar amb els creadors, que ho són de veritat, hi ha tres etapes ben diferenciades en la seva creació. Una primera etapa romàntica, en la que recull tradició i folklore noruec. Una segona etapa seria la denominada realisme, de crítica social, en la que s'interessa pels problemes del seu temps i els converteix en tema de debat. D'aquesta etapa és precisament Casa de Nines, l'obra que avui escoltaran. El teatre d'Ibsen va influir en altres autors com Strindberg i Chekhov. D'ell, d'Ibsen, va dir Bernard Shaw, que era el màxim representant de l'obra ben feta, en la que els personatges i trama són perfectament creïbles, fent que l'espectador es pugui reconèixer en ells. Bé, i ara uns apunts sobre l'obra que avui els oferirem, o sigui, sobre Casa de Nines. Es va estrenar el 21 de desembre de 1879 al Teatre Real de Copenhague. Nora, la seva protagonista, es va convertir en bandera del feminisme. En aquesta obra es planteja la relació entre sexes. Ibsen va dir: "Existeixen dos codis de moral, dues consciències diferents, la de l'home i la de la dona. A la dona se l'adjudica d'acord amb el codi dels homes. Una dona no pot ser autènticament ella en la societat actual, una societat exclusivament masclista, amb lleis masclistes, amb jutges i fiscals que tot ho judiquen des del punt de vista masclista. Nora, la senyora Elmer, intenta sortir d'una situació angoixant. En el seu moment va ajudar el seu marit, sense que aquest ho sabés, a superar una malaltia. Es va comprometre i ha de retornar el favor, però això no resulta fàcil. Quan Thorvald Elmer, el marit de Nora, s'entera del que va fer, no és capaç de comprendre el sacrifici de la seva dona i es desencadena el desenllaç que porta a Nora a prendre una decisió suprema." Ara tot això ho podran escoltar en aquesta sessió de Teatre a la Ràdio. Començarem presentant els personatges que intervenen en l'obra i perquè els puguin identificar, perquè puguin conèixer millor les seves veus, ho faran ells mateixos. D'aquesta manera, podran conèixer el registre de cada un. Núria Mas, Nora.
1: Soc Nora Elmer, esposa i mare. Estimo el meu marit i no cal dir els meus fills, però sempre he buscat una relació de comprensió i respecte dintre del matrimoni, i això no m'ho ha donat en Thorvald, fins i tot davant del fet més important de la nostra vida. Sobretot per aquest motiu, pren la trista decisió final.
0: Lluís Posada, Thorvald.
2: Jo seré Thorvald Elmer, el marit que, en veritat, estic més preocupat per la feina i la reputació, pel que diran, que no pas per la relació amb la meva dona i els meus fills. Estimo la meva dona, sí, molt, però està clar que continuo vivint en una consideració masclista de la vida.
0: Joan Sedó, doctor Rang.
3: Viure al costat de la dona que estima sense ser correspost és trist i difícil. Soc metge, amic del matrimoni Elmer i enamorat secret de Nora.
0: Montserrat Gavarró, senyora Linde.
4: Retrobo a Nora casada i aparentment feliç després de molts anys de separació. Intento ajudar-la tant com puc, però no acabo de resoldre feliçment el problema entre el matrimoni.
0: Manel Ferrer, Krogstad.
5: En un moment difícil per la senyora Elmer, la Nora, la vaig ajudar. Ara, però, em vull cobrar aquell deute. No m'ho posa fàcil i haig de defensar-me.
0: Maria Lluïsa Domingo, Anne-Marie, la mainadera.
6: Són molts anys els que he viscut al costat de la Nora i la seva família. Veig que no puc fer gran cosa per ajudar-la a superar una situació difícil. I això em fa mal.
0: Núria Rubió, Helen, la minyona.
7: Servir a casa dels senyors Elmer és una tasca difícil. Els nens donen molta feina i, sobretot, el senyor Elmer és molt exigent. No obstant, sóc ben considerada i tractada correctament.
0: Domicili del matrimoni Elmer. Ell, Thorvald Elmer, és un advocat que recentment ha estat nomenat director d'un dels bancs més importants d'Oslo. Ella, Nora Elmer, és l'esposa enamorada que cuida dels fills i de la llar amb dedicació, responsabilitat i amor. Som la vigília de Nadal, dies de festa i alegria que en el món cristià tenen un significat molt especial. La Nora arriba a la casa carregada dels paquets de les compres que ha fet precisament per celebrar aquestes festes. Regals pels fills, pel marit, per la mainadera, en fi, per tota la família. Entra a casa seva i, després de deixar els paquets al saló, treu una paperina de confits de la butxaca i se'n menja alguns. Després va a veure si el seu marit és a casa.
1: A veure si és en Thorvald. Thorvald!
8: És la meva alosa?
1: Sí, ja he tornat.
8: I és l'Esquirol qui fa aquest enrenou?
1: Sí.
8: I quan ha tornat l'Esquirol?
1: Ara mateix. Deixa'm amagar els confits. Au, vine, Thorvald. Vine a veure les coses que he comprat.
8: Ara no puc. Què has dit?
2: Comprat? Tot això has comprat? Altra vegada el meu estornell ha tirat la casa per la finestra?
1: Però, Thorvald, aquest any no hem de mirar tan prim. És el primer Nadal que no ens cal estalviar.
2: Tampoc no podem malgastar els diners d'aquesta manera.
1: Sí, Thorvald, una mica sí que els podem malgastar, no et sembla? Només una miqueta de res. Ara cobraràs un bon sou, guanyaràs molts, molts diners.
2: Sí, des de primers d'any. I encara haurà de passar tot un trimestre perquè comenci a cobrar.
1: Mentrestant, sempre podem demanar un préstec.
2: Nora, ja tornes a perdre el seny? Ara suposa que faig un préstec de 20.000 corones. Tu te les gastes com vols durant la setmana de Nadal. I el dia d'any nou em cau una teula al cap i em mata.
1: Calla, no diguis aquestes coses tan horribles.
2: Sí, però tu suposa't que passés. Què faries?
1: Si passés una cosa tan horrorosa, tant se valdria tenir deutes com no.
2: I la gent a qui hagués demanat els diners?
1: Ells? A mi què? Serien uns desconeguts?
2: Nora, Nora, com es veu que ets una dona. Però siguem seriosos. Ja saps com penso en aquesta mena de coses. Res de deutes, res de préstecs. Crear una llar a base de crèdits i deutes et fa perdre la llibertat i no és gens bonic. Tots dos, fins avui, hem resistit amb força i coratge. I així continuarem durant el poc temps que encara ens caldrà fer-ho.
1: D'acord. Com tu vulguis, Thorvald.
2: Bé, bé. Però ara no vull que la meva petita alosa vagi amb les ales arrossegant. Què? Fa morros el meu esquirolet? Nora, saps què hi tinc aquí dins el bitlleter?
1: Diners!
2: Té. Déu meu, sé perfectament que per Nadal en una família s'han de gastar una pila de diners. Au, té, té.
1: 10, 20, 30, 40... Oh, gràcies. Moltes gràcies, Thorvald. En tindré per tot aquest temps.
2: Així ho espero.
1: Sí. Ja veuràs com sí. Però ara, vine. Vine a veure tot el que he comprat. I a tan bon preu? Mira, un vestit nou per l'Iver. I després un sabre. per al Bob un cavall i una trompeta. I aquí, parlem-hi, una nina i un llit per les nines. No és res de l'altre món, però com que aviat ho farà malbé... Ah, i aquí tinc una peça de roba i uns mocadors per l'Anne-Marie. De fet, l'Anne-Marie es mereix molt més. Fa tant de temps que és amb nosaltres.
2: I aquí què hi ha? Què hi ha en aquest paquet?
1: No, Torval, això no ho has de veure fins al vespre.
2: Ah, vaja. Però tu, petita malgastadora, no necessites res per tu mateixa?
1: Ah, sí, jo... No, no vull res.
2: Segur que sí. Digues, quina cosa que sigui raonable et fa més il·lusió?
1: Doncs no ho sé, la veritat. Ah, sí, escolta, Torval.
2: Què?
1: Si em vols regalar alguna cosa, podries... Podries...
2: Què?
1: Podries donar-me diners, Torval. Dóna'm només el que et sembli raonable. Així podré comprar-me alguna cosa passat festes.
2: Però a veure, Nora...
1: Oh, sí, fes-ho, Torval, estimat. T'ho demano, per favor. Embolicaria aquests diners amb un paper daurat que faci ben bonic i els penjaré de l'arbre de Nadal. No trobes que pot tenir gràcia?
2: Com se'n diu d'aquells ocells irreflexius que tots ho malgasten?
1: Ah, sí, ja ho sé, que sóc un cap d'estornell. Però fem-ho com t'he dit, Torval. Després ja tindré temps de reflexionar què és el que em fa més falta. No et sembla més enraonat? Què hi dius?
2: Sí, és clar. Sempre que et guardis els diners que et dono i els gastis en alguna cosa que realment et faci falta. Però normalment se te'n van en coses per la casa i en tota mena de fòtils inútils. I ja em tens a mi pagant altra vegada.
1: Però, Torval...
2: No ho pots negar, petita i estimada Nora. Ah, el meu estornell és encantador, però necessita una pila de diners. És increïble que a un home li costi tan car tenir un estornell a casa.
1: Però com pots dir aquestes coses? De debò que estalvio tant com puc?
2: Sí, això segur, tant com pots. És a dir, res.
1: Si sabessis tot el que necessiten les aloses i els estornells, Torval...
2: Ets una criatura estranya. Ben igual que el teu pare. Sempre fent mans i mànigues per arreplegar diners. I així que en tens, se t'escorren entre els dits com per art d'encantament. I no saps mai què n'has fet. Però, en fi, cal acceptar-te tal com ets. Ho portes a la sang. Sí, sí, sí. Aquestes coses són hereditàries, Nora.
1: Tant de bo hagués heretat moltes de les qualitats del papa.
2: Però jo no et voldria pas diferent de tal com ets, la meva petita i dolça alosa. Però escolta, saps què penso? Que avui fas un posat així... Com ho diria? Una mica sospitós.
1: De debò?
2: I tant. Mira'm els ulls.
1: Què?
2: Avui la meva llamina erota no n'ha fet de les seves a la ciutat?
1: No, no. Què t'ho fa pensar?
2: De debò? Que la meva llamina erota no ha fet una escapada a la pastisseria?
1: No, Torval, t'asseguro que no.
2: Ni s'ha deixat temptar per cap llaminadura?
1: No, és clar que no.
2: Ni ha arrossegat un confit o dos?
1: No, Torval, et dic que no.
2: Bé, bé, bé, tant se val. Només era una broma.
1: No se m'acudiria mai de fer res contra la teva voluntat.
2: No, ja ho sé. I me n'has donat paraula. Bé, doncs... Pots guardar-te els teus petits secrets de Nadal, estimada Nora. Ja sortiran a la llum aquest vespre, quan haurem encès l'arbre.
1: T'has recordat de convidar el doctor Rang?
2: No, però tampoc no calia. Ja es dona per entès que soparà amb nosaltres. A més, puc dir-li quan ens vingui a veure aquest matí. He encarregat un bon vi, Nora. No et pots imaginar amb quina il·lusió espero aquest vespre.
1: Jo també. I ja veuràs que contents estaran els nens, Torval.
2: Quina sensació més meravellosa, pensar que tens una feina segura i estable i que et pagaran una bona quantitat de diners. No et sembla? El sol fet de pensar-hi ja és un goig immens.
1: Sí, és meravellós.
2: Te'n recordes de l'últim Nadal? 3 setmanes abans ja et tancaves cada vespre a la teva cambra fins molt més tard de mitjanit per preparar flors per l'arbre de Nadal i tots els altres obsequis amb què ens volies sorprendre. Va ser l'època més avorrida que he viscut mai.
1: Doncs jo no m'avorria pas gaire.
2: Però el resultat va ser prou deplorable, Nora.
1: Oh, per què em surts amb això altra vegada? Què hi podia fer si va entrar el gat? I ho va esquinçar tot.
2: Esclar que no hi podies fer res, pobra i estimada Nora. Vas actuar amb la millor voluntat per fer-nos feliços a tots, i això és el que compta. Però ara és bo que s'hagin acabat aquells temps de privacions.
1: Sí, és realment meravellós.
2: Ara ja no m'haig d'estar aquí com un estaquirot entre 4 parets. I tu ja no necessites fer-te malbé aquests ulls tan bonics i aquestes mans fines i delicades.
1: No, oi que no, Torval? Ara ja no en tinc cap necessitat. Ah, quina meravella sentir-t'ho dir. I ara, escolta'm, vull dir-te el que he pensat per arreglar la casa. Quan hagin passat les festes... Ah, truquen. Algú que ens ve a veure, llàstima.
2: Ah, Helene, per les visites ja saps que no hi sóc. No te n'oblidis.
7: Senyora, hi ha una dama que no conec.
1: Bé, Helene, fes-la passar.
7: I el doctor també acaba d'arribar, senyor Elmer.
2: Ha entrat directament al meu despatx?
7: Sí, senyor.
2: Doncs me n'hi vaig.
7: Passi, senyora.
4: Bon dia, Nora.
1: Bon dia.
4: Que potser no em coneixes.
1: No, no ho sé. Oh, sí, em sembla que sí. Christine, ets tu realment?
4: Ah, sí, sóc jo.
1: Ah, Christine.

0: Ho veus? Ara tornes a fer la mateixa cara que abans. Ha estat la sorpresa dels primers moments. Una mica més pàl·lida? Sí que ho estàs, Christine. I potser també una mica més prima.
1: I molt, molt més vella, Nora.
0: Sí, una miqueta potser sí, però no tant com això. Ah, però on tinc el cap? M'assec aquí i em poso a xerrar sense parar. Christine, estimada, et demano que em perdonis.
1: A què et refereixes, Nora?
0: Pobra Christine. T'has quedat viuda, oi?
1: Sí, fa 3 anys.
0: Sí, ho sabia, és clar. Ho vaig llegir als diaris. Christine, t'asseguro que en aquells moments vaig pensar sovint que t'escriuria, però ho vaig anar deixant per més endavant. Sempre hi havia una cosa que ho impedia.
1: Estimada Nora, ho entenc perfectament.
0: No, va ser molt lleig per part meva. Pobra Christine, quantes coses deus haver passat. I el teu marit no t'ha deixat res per viure?
1: Res.
0: I no heu tingut fills?
1: No.
0: O sigui que res de res.
1: Ni tan sols un sentiment de dol per omplir els meus dies.
0: Però Christine, com és possible?
1: Nora, de vegades les coses van així.
0: I estàs tan sola. Ha de ser terriblement difícil per tu. Jo tinc 3 fills maquíssims. Ara no els podràs veure perquè han anat a passejar amb la mainadera, però vull que m'ho expliquis tot.
1: No, explica'm tu les teves coses.
0: No, comença tu. Avui no vull ser egoista. Sort que hem tingut aquests dies.
1: No, de què es tracta?
0: Figura't que el meu marit l'han fet director del banc.
1: El teu marit?
0: Sí.
1: Això sí que és una sort.
0: Una sort immensa, perquè els ingressos d'un advocat sempre són insegurs, sobretot quan només vol ocupar-se de causes justes i legalment correctes. I aquest ha estat naturalment el cas d'en Torvald, i jo sempre li he fet costat, com és lògic. No et pots imaginar la nostra felicitat. Ocuparà el seu càrrec per cap d'any i tindrà un bon sou i moltes gratificacions. I d'ara endavant podrem viure d'una manera ben diferent. Ens podrem permetre tot allò que desitgem. Ah, Christine, em sento tan alleugerida i tan feliç. Sí, és fantàstic això de tenir molts diners i no haver-se de preocupar de res. No ho creus?
1: Segur. En tot cas, és bo de poder disposar d'allò que necessites.
0: No únicament d'allò que necessites, sinó de molts, molts diners.
1: Nora, veig que encara no has posat seny. Quan érem a l'escola, ja tenies la mà foradada.
0: Sí, en Torvald encara diu això de mi. Però aquesta Nora, no és tan agelebrada com us penseu. És ben cert que amb els diners de què disposàvem no he pogut ser gaire malgastadora. Hem hagut de treballar tots dos.
1: Tu també?
0: Sí, feines a casa, treballs de ganxet, brodats i feines així. I encara altres coses. Potser ja saps que en Torvald va deixar el seu lloc al ministeri quan ens vam casar, oi? No hi tenia cap perspectiva de millora i li era imprescindible guanyar més diners. Però durant el primer any va fer un sobreesforç terrible. Havia de procurar-se tota mena d'ingressos suplementaris, saps? I treballar des de bon matí fins a la nit. No ho va aguantar gaire temps. Es va posar tan malalt que la seva vida corria perill. Llavors els metges van creure que li convenia un viatge al sud.
1: Sí, us vau passar tot un any a Itàlia, oi?
0: Sí, ho vam fer. I no va ser gens fàcil preparar el viatge, ho pots ben creure. Va ser poc després de néixer l'Iber, però naturalment havíem de marxar. Va ser un viatge meravellós i en Torvald li va salvar la vida, però ens va costar una quantitat terrible de diners, Christine.
1: Me'n faig càrrec.
0: Ens va costar 48.000 corones. Són molts diners, no et sembla?
1: Segur. I en un cas així es pot dir que és una sort poder-ne disposar.
0: Sí, ens els va donar el meu pare.
1: Ja. Va ser justament quan el teu pare va morir, si no ho recordo malament.
0: Sí, Christine, va ser justament en aquella època. I pensa que no el vaig poder anar a veure. Jo esperava el meu petit Iber, que podia venir al món d'un moment a l'altre. I a més, havia de cuidar el meu marit, que estava molt malalt. Pobre pare meu, tant que l'estimava. No el vaig tornar a veure més, Christine. És la cosa més penosa que m'ha passat d'ençà que sóc casada.
1: Ja sé qui tenies un fort lligam. Així que us en vau anar a Itàlia.
0: Sí, perquè ja disposàvem dels diners i els metges insistien. Ens en vam anar al cap d'un mes.
1: I el teu home va tornar curat del tot?
0: Sa i fort com un roure.
1: Però el doctor?
0: Què vols dir?
1: Em sembla que la minyona ha dit que aquest senyor que ha arribat amb mi era un doctor.
0: Ah, sí, era el doctor Rang, però no ha vingut com a metge. És el nostre millor amic i ens visita almenys una vegada al dia. No, en Torvald no ha estat ni una hora malalt des de llavors. I els nens estan sans i bons, i jo també. Ah, Déu meu, Christine, que bonic, que meravellós és viure i ser feliç. Però quin horror

0: Per meva. Només parlo de les meves coses. No t'ho prenguis malament. Digues, és realment cert que no estimaves el teu home? Per què el vas acceptar?
1: Encara era viva la meva mare. Era al llit, impossibilitada. A més, havia d'ocupar-me dels meus dos germans petits. Vaig pensar que no hauria estat raonable refusar la seva proposta.
0: No, potser tens raó. I ell era ric, aleshores.
1: Tenia una fortuna respectable, em sembla, però basada en negocis insegurs, Nora. Quan va morir, tot es va enfonsar i em vaig quedar sense res.
0: I després?
1: Doncs mira, vaig haver de tirar endavant amb un petit comerç, donant algunes lliçons i fent tot allò que es presentava. Els últims 3 anys han estat per mi com una llarga jornada de treball ininterromput. Però ara ja s'ha acabat. La meva pobra mare no em necessita perquè ja no és d'aquest món. I els nois tampoc. Tenen cadascú la seva feina i es guanyen la vida.
0: Et deus sentir del tot alleugerida.
1: No gens. Em sento completament buida. Ningú a qui dedicar la meva vida. Per això ja no aguantava més en aquell poble de mala mort. Aquí segurament em serà més fàcil trobar una feina prou interessant per mantenir ocupats els meus pensaments. Si tingués la sort de trobar una col·locació fixa, potser un treball d'oficina.
0: Ah, però, Christine, això és terriblement esgotador. I tu ja em sembles tan esgotada. Potser fora millor que anessis a un balneari.
1: Jo no tinc cap pare que em pagui el viatge, Nora.
0: Ah, no t'ho prenguis així.
1: Estimada Nora, ets tu qui no s'ho ha de prendre malament. El pitjor d'una situació com la meva és que et crea un gran sentiment d'amargor. No tens ningú per qui treballar i, en canvi, has de lluitar durament per la pròpia existència, perquè has de viure, i llavors et tornes egoista. Fa un moment, quan has parlat del canvi favorable de la vostra situació, no sé si em creuràs, però me n'he alegrat menys per tu que per mi mateixa.
0: Com pot ser? Ah, ja t'entenc. Vols dir que en Torvald podria fer alguna cosa per tu?
1: Sí. És això el que pensava.
0: I ho farà, Christine. Deixa-m'ho per mi. Ho trauré a la conversa amb molt de tacte. Amb molt de tacte. Li faré 4 festes com a ell li agrada. Em donaria tanta satisfacció poder-te fer aquest servei.
1: És molt bonic per part teva, Nora, que demostris un interès tan gran per les meves coses. I és doblement bonic venint de tu, que coneixes tan poc les vicissituds i les dificultats de la vida.
0: Jo? Que jo conec poc.
1: Bé, sí, aquestes petites labors a casa. Ets una criatura, Nora.
0: No hauries de dir-ho amb aquest aire de superioritat.
1: Ah, no?
0: Ah, ets com els altres. Tots us penseu que no sóc capaç de fer res de seriós.
1: Bé, bé.
0: Que mai no he fet front a les dificultats de la vida.
1: Però, estimada Nora, si acabes d'explicar-me totes les teves dificultats...
0: Ah, foteses. No t'he explicat el més important.
1: El més important? Què vols dir?
0: Em mires amb suficiència, Christine. I no ho hauries de fer. Estàs orgullosa d'haver treballat tan durament i tant de temps per la teva mare.
1: No miro ningú en suficiència, però és veritat. Estic orgullosa i contenta quan penso que he tingut l'oportunitat d'assegurar a la meva mare una existència relativament tranquil·la durant els últims dies de la seva vida.
0: I també et sents orgullosa quan penses en tot el que has fet pels teus germans.
1: Em sembla que hi tinc dret.
0: Jo estic d'acord, però t'haig de confiar una cosa, Christine. Jo també tinc motius per sentir-me orgullosa i contenta.
1: No ho dubto, però què vols dir amb això?
0: Parla més baix. Si en Torba l'ho sent... Per res del món voldria que ell... No ho ha de saber ningú, Christine. Ningú més que tu.
1: Però de què es tracta?
0: Vine, acosta't. Saps? Jo també tinc un motiu per sentir-me orgullosa. Vaig ser jo qui va salvar la vida d'en Torvald.
1: Salvar? Què en tens per salvar?
0: Ja t'he parlat del nostre viatge a Itàlia. En Torvald no se n'hauria sortit si no hi hagués pogut anar.
1: Sí, és clar. I el teu pare us va donar els diners que necessitàveu.
0: Sí, això és el que creuen en Torvald i tots els altres, però...
1: Però?
0: El meu pare no ens va donar ni un cèntim. Vaig ser jo qui va trobar la manera de procurar-nos aquests diners.
1: Tu? Una suma tan important?
0: 48.000 corones. Què me'n dius?
1: Sí, però... Nora, com t'ho vas fer? Va jugar a la loteria.
0: A la loteria? Quin mèrit hauria tingut?
1: Doncs com et vas fer amb tots aquests diners? Perquè no els podies pas demanar en préstec, oi?
0: Ah, no? Per què no?
1: Perquè una dona no pot obtenir un préstec sense el consentiment del seu marit.
0: Si es tracta d'una dona que entén una mica de negocis, una dona que sap espavilar-se una miqueta, llavors...
1: Però, Nora, no entenc ni una paraula.
0: Ni cal que ho entenguis. Ningú no ha dit que aquests diners sortissin d'un préstec. Puc haver-los obtingut per altres mitjans. Me'ls pot haver donat algun dels meus admiradors. Si fas una mica de goig...
1: Que ets boja.
0: Confessa que et mors de ganes de saber-ho, Christine.
1: Escolta, Nora, no deus pas haver actuat d'una manera irresponsable, oi?
0: És irresponsable salvar la vida del teu marit?
1: El que em sembla irresponsable és que ho hagis fet sense saber-ho ell.
0: Però si precisament calia evitar que ho sabés. Ah, Déu meu, no ho pots entendre. Ni tan sols havia de saber que estava tan malalt. Va ser a mi a qui els metges van comunicar que la seva vida corria perill i que només una estada al sud podia salvar-lo. Ja et pots imaginar que d'entrada vaig provar de guanyar-me la mastúcia. Li vaig explicar que tenia moltes ganes de fer un viatge a l'estranger, com altres joves casades. Vaig plorar i suplicar. Li vaig dir que pensés en el meu estat i que fos prou complaent per tenir-lo en compte i concedir-me el que li demanava. I, finalment, li vaig suggerir la possibilitat de demanar un préstec. Però ell gairebé es va posar fet una fúria, Christine. Em va dir que jo era un capverd i que el seu deure com a marit era no cedir a qualsevol caprici o fantasia que em passés pel cap. Crec que ho va dir així. Sí, sí, vaig pensar. Tu pots anar dient que jo t'haig de salvar, sigui com sigui. I vaig trobar la solució.
1: I el teu pare no li va dir al teu marit que els diners no provenien d'ell?
0: No, mai. El meu pare va morir justament aquells dies. Jo tenia la intenció de posar-lo al corrent i demanar-li que no en digués res a ningú. Però com que estava tan malalt, per desgràcia, no vaig tenir necessitat de fer-ho.
1: I després tampoc no ho has confessat mai al teu marit?
0: Oh, no, per Déu! Com pots pensar una cosa així? Ell, que és tan estricte en aquest punt? I d'altra banda, en Torvald, amb el seu amor propi masculí... No, seria massa penós, massa humiliant per ell saber que em deu alguna cosa. Això trastocaria de dalt a baix la nostra relació. La nostra llar, tan bonica i feliç, deixaria de ser com és.
1: I no li diràs mai?
0: Sí, potser més endavant, quan hagin passat molts anys i ja no sigui tan bonica. No riguis! Vull dir, naturalment, quan en Torvald ja no estigui tan enamorat de mi, quan ja no li faci tanta gràcia veure'm ballar davant d'ell, disfressar-me o recitar-li uns quants versos. Cal tenir alguna cosa en reserva per si arriba aquell moment. Però, què dic, això no passarà mai. I ara, què dius del meu gran secret, Christine? No et sembla que jo també sóc bona per alguna cosa? Però, creu-me, aquesta història m'ha produït una pila de maldecaps. No m'ha resultat gens fàcil complir sempre els meus compromisos en els terminis previstos. Has de saber que en el món dels negocis hi ha una cosa que se'n diu els interessos trimestrals i una altra cosa que en diuen amortització. I sempre és terriblement difícil aconseguir aquests diners. He hagut d'anar estalviant una mica d'aquí, una mica d'allà. Dels diners per la casa poca cosa em podia retirar, perquè en Torvald no li podia faltar res. I tampoc no podia permetre que els nens anessin vestits de qualsevol manera. Sempre he pensat que no podia distreure ni un cèntim dels diners destinats a ells. Me'ls estimo tant.
1: Això vol dir que els vas treure de les teves despeses personals? Pobre Nora.
0: Sí, és clar, era l'única que podia fer-ho. Cada vegada que en Torvald em donava diners per comprar-me roba, només me'n gastava la meitat i comprava sempre les coses més senzilles i menys cares. És una sort que tot m'estigui bé, perquè així en Torvald no s'adonava de res. Però molt sovint em costava, Christine. És tan agradable anar ben vestida, no et sembla?
1: Segur que sí.
0: Després he tingut encara altres ingressos. L'hivern passat vaig tenir la sort que em donessin una pila de textos per copiar i cada vespre em tancava a escriure fins a altes hores de la nit. De vegades em sentia tan cansada, però també tenia el seu encant això de tancar-se a guanyar diners. Gairebé em feia la impressió que era un home.
1: Però quants diners has pogut restituir d'aquesta manera?
0: No t'ho puc dir exactament. No és fàcil declarir-se en aquesta mena de negoci, sap? Només sé que he donat tots els diners que he pogut anar esgarrapant. Més d'una vegada em vaig veure atrapada. Llavors m'asseia aquí i m'imaginava que un senyor vell i molt ric s'enamorava de mi.
1: Què dius? Quin senyor?
0: Ximpleries. I després es moria, i quan obrien el seu testament, hi deia amb unes lletres ben grosses: Tots els meus diners han de ser lliurats immediatament i en efectiu a l'amable senyora Nora Elmer.
1: Però, Nora, estimada, qui era aquest senyor?
0: Déu meu, no ho entens. Aquest senyor no ha existit mai. Era simplement una idea que em venia constantment al cap quan no sabia com fer-m'ho per procurar-me diners. Però ara aquest vell empipador pot quedar-se allà on és. Tant me fan ell i el seu testament. Ara ja no tinc res que em preocupi. Ah, quin goig de pensar-hi, Christine. Cap preocupació. Ja no tinc cap preocupació. Cap més preocupació. Puc jugar amb els nens i revolcar-m'hi per terra. Puc arreglar la casa perquè sigui agradable i càlida. Tenir-la com en Torvald li agrada. Ah, i ara vindrà aviat la primavera, amb el cel blau i esplèndid. Potser podrem viatjar una mica. Potser podré tornar a veure el mar. Oh, sí, sí, és realment meravellós viure i ser feliç.
1: Truquen. Serà millor que me'n vagi.
0: No, queda't. Aquí no crec que entri ningú. Deu ser algú que ve a veure en Torvald.
2: Perdoni, senyora. Hi ha un cavaller que vol parlar amb el senyor advocat.
0: Deus voler dir amb el senyor director del banc.
2: Sí, el senyor director del banc. Però és que no sé. Com que encara hi ha el doctor...
0: Qui és aquest senyor?
3: Soc jo, senyora Elmer.
0: Vostè? Què passa? Per què vol parlar amb el meu marit?
3: Assumptes bancaris, per dir-ho així. Tinc un petit lloc de treball al banc i el seu marit serà el meu superior, pel que m'han dit.
0: Així es tracta de...
3: Només de coses anodines, senyora Elmer. Tres més.
0: Doncs tingui la bondat d'entrar al seu despatx.
1: Qui era aquest home?
0: És un procurador. Es diu Krogstad.
1: Així era ell.
0: El coneixes?
1: El vaig conèixer fa uns quants anys. Va estar un temps fent de passant amb un advocat de la nostra comarca.
0: Sí, és cert.
1: Com ha canviat?
0: Crec que va fer un casament molt desgraciat.
1: I ara és viudo?
0: Amb una pila de fills.
1: Sembla que es va embolicar en negocis força dubtosos.
0: Ah, sí? Potser no en sé res. Però no parlem de negocis. És massa avorrit.
4: No, Elmer, de cap manera. No voldria pas destorbar-lo. Prefereixo passar una estona amb la teva dona. Feu, feu. Perdó, potser aquí també destorbo.
0: No, de cap manera. El doctor Rang, la senyora Linde.
4: Ahà, un nom que se sent sovint en aquesta casa. Em sembla que he passat pel costat de la senyora a l'escala quan hi he arribat.
1: Ah, sí? Jo pujo molt a poc, no em va gaire bé pujar escales.
4: Algun malestar intern?
1: No, més aviat esgotament.
4: Res més? Així deu haver vingut a la ciutat a refer-se, participant en les festes d'aquests dies.
1: I he vingut a buscar feina.
4: I això és un remei eficaç contra l'esgotament?
1: S'ha de viure, doctor.
4: És una opinió molt estesa. La majoria de la gent ho creu del tot necessari.
0: Sigui sincer, doctor Rang. A vostè també li agrada força viure.
4: Esclar que m'agrada. Per molt deplorable que sigui el meu estat, estic disposat a deixar-me turmentar tot el temps que sigui possible. Tots els meus pacients reaccionen de la mateixa manera. I passa exactament igual als que viuen corsecats per algun mal moral. Justament ara, al despatx de l'Elmer, hi ha un d'aquests casos que requereixen un tractament moral.
0: A qui es refereix?
4: Es tracta d'un tal Krogstad, un procurador que vostè no sap res. És un individu corromput fins al moll de l'os. Doncs bé, ell també pretenia ara mateix que bé havia de viure, com si fos una cosa de la màxima importància.
0: I què volia d'en Torvald?
4: La veritat és que no ho sé. Només he sentit que es tractava d'alguna cosa del banc.
0: No sabia que en Krog... que aquest procurador Krogstad tingués res a veure amb el banc.
4: Sí, li han trobat una petita plaça.
0: Digui, doctor, des d'ara tots els empleats del banc dependran d'en Torvald?
4: Crec que sí.
0: És que dona un enorme plaer pensar que nosaltres, que en Torvald té tanta influència i que la pot exercir sobre tanta gent. Doctor, no li ve de gust un confit?
4: Vaja, vaja. Ara confits. Em pensava que això era un article prohibit en aquesta casa.
0: És que aquests... me'ls ha dut la Christine.
1: Qui, jo?
0: Ei, ei, no t'espantis. Tu no podies saber que en Torvald me'ls ha prohibit. Té por que em faci malbé les dents. Però, per una vegada, no és així, doctor? Va, va, tingui. I tu també, Christine. I jo també n'agafo un de petitet, o dos, com a màxim. Ah, sí, ara sí que em sento realment feliç. Ara només hi ha una cosa al món que tinc unes ganes boges de fer.
4: Sí? I què és?
0: Tinc unes ganes boges de dir una cosa i que en Torvald la senti.
4: I per què no la pot dir?
0: No goso, és una cosa lletja.
1: Lletja?
4: Doncs potser no és aconsellable, però nosaltres sí que podria. Què és això que té tantes ganes de dir en presència d'en Elmer?
0: Tinc unes ganes boges de dir que es fotin...
4: Que ha perdut el seny.
1: Però Nora...
4: Digue-li, digue-li, ara bé.
0: Guardem els confits. Què, Torvald, te n'has pogut desfer?
5: Sí, acaba de marxar.
0: Em permetràs que et presenti? És la Christine, que acaba d'arribar.
5: Christine? Perdoni, però no sé qui...
0: La senyora Linde, Torvald. La senyora Christine Linde.
5: Ah, bé, sens dubte una amiga d'infància de la meva dona, oi?
1: Sí, ens coneixem de fa temps.
0: Figura't que ha fet aquest llarg viatge per poder parlar amb tu.
5: Com s'entén?
1: De fet, no és ben bé així.
0: La Christine té molt bones aptituds com a oficinista. I ara té moltes ganes de treballar sota la direcció d'un home eficient i aprendre encara més coses de les que sap.
5: Molt raonable, senyora.
0: I quan ha sabut que t'han fet director del banc, ho han dit tots els diaris, ha fet el viatge tan aviat com ha pogut i... Oi, Torvald, que per amor meu faràs alguna cosa per la Christine? Ho faràs?
5: No és del tot impossible. La senyora és viuda, potser?
1: Sí.
5: I té experiència com a oficinista?
1: Sí, en certa manera.
5: Doncs és molt probable que li pugui oferir una feina.
0: Ho veus? Ho veus?
5: Arriba en un moment propici, senyora.
1: Com puc expressar-li el meu agraïment?
5: Ah, no cal que ho faci. Però ara li prego que m'excusi. He de sortir.
4: Espera, vinc amb tu.
0: No triguis gaire, Torvald.
5: Una hora com a màxim.
0: Tu també te'n vas, Christine?
1: Sí, hauré de posar-me a buscar una cambra.
5: Així, potser podem fer junts un tros de camí.
0: Llàstima que aquí tinguem tan poc espai. Però en aquesta casa és impossible.
1: No, no, no pensar-ho. Adéu, Nora, estimada. I moltes gràcies per tot.
0: A reveure, i fins aviat. Evidentment, tornaràs aquest vespre. I vostè també, doctor.
4: Si em trobo bé.
0: Què diu?
4: Si em trobo prou bé.
0: És clar que se'n trobarà. Ara abriguis ben abrigat.
6: En aquest interval, Anne-Marie, la mainadera, ha arribat de passejar els fills dels Elmer. La Nora, entre crits i rialles, juga amb els seus fills i no s'adona de què han trucat a la porta. Com que ningú no ha anat a obrir, Krogstad entra a la sala.
3: Perdoni, senyora Elmer.
0: Què vol?
3: Perdoni, la porta només era ajustada. Algú us deu haver oblidat de tancar-la.
0: El meu marit no és a casa, senyor Krogstad.
3: Jo ho sé.
0: Doncs què hi fa aquí?
3: Vull parlar amb vostè.
0: Vol parlar amb mi?
3: Sí, haig de parlar amb vostè.
0: Avui? Avui encara, però si no som a primers de mes?
3: No, és la nit de Nadal. De vostè dependrà que sigui un bon Nadal.
0: Però què vol? Avui m'és absolutament impossible.
3: No es tracta d'això ara, es tracta d'una altra cosa. Segur que té un moment per mi.
0: Sí, certament, encara que no sé...
3: Molt bé, em trobava assegut al restaurant Olsen i he vist el seu marit que baixava pel carrer.
0: I què?
3: A una senyora.
0: I què més?
3: Em permet que li faci una pregunta. Aquesta senyora no era una tal senyora Linde?
0: Sí.
3: Acaba d'arribar, oi?
0: Sí, avui mateix.
3: Sembla que és una bona amiga seva.
0: Sí, és cert, però no veig.
3: Jo també la vaig conèixer, en altre temps.
0: Ja ho sé.
3: Ah, sí? O sigui que n'està al corrent. Ja m'ho pensava. En aquest cas, doncs, li faré la pregunta directament. La senyora Linde tindrà una col·locació al banc?
0: Com es permet d'importunar-me amb les seves preguntes, senyor Krogstad? Vostè, que és un subordinat del meu marit? Però, ja que ho vol saber, li diré que sí. La senyora Linde serà contractada. I sóc jo qui ha parlat a favor d'ella, senyor Krogstad. Ara ja ho sap.
3: O sigui que els meus càlculs eren exactes.
0: Sí. Sap, una també té la seva mica d'influència. Que sigui una dona no vol dir ni molt menys. Quan algú ocupa un lloc subaltern, senyor Krogstad, ha de vigilar molt a plantar cara una persona que...
3: Que té influència.
0: Sí, exactament.
3: Senyora Elmer, tindria l'amabilitat d'utilitzar la seva influència a favor meu?
0: Com? Què vol dir?
3: Que si tindria la voluntat d'influir perquè conservi el meu lloc subaltern al banc.
0: Què vol dir amb això? És que algú li vol prendre la plaça?
3: A mi no cal que s'esforci a fer veure que no en sap res. Comprenc perfectament que la seva amiga no li resulti agradable trobar-se a mi. I ara també sé a qui dec que em despatxin.
0: Però jo li asseguro...
3: Sí, sí, en poques paraules. Encara hi som a temps. I li aconsello que se serveixi de la seva influència per impedir-ho.
0: Però, senyor Krogstad, jo no en tinc cap d'influència.
3: Ah, no? Però si ara mateix m'acaba de dir que...
0: No era això el que volia donar a entendre. Jo, com pot pensar que tingui una influència tan gran en el meu marit?
3: Bé, conec el seu marit d'ençà que estudiàvem junts. No puc creure que el senyor director del banc tingui més resistència que altres homes casats.
0: Si parla amb aquest menyspreu del meu marit, el posaré a la porta.
3: La veig molt valenta, senyora Elmer.
0: Vostè ja no em fa por. A primers d'any hauré sortit de tota aquesta història.
3: Escolti'm, senyora. Si cal, lluitaré a vida o mort per conservar la meva modesta plaça al banc.
0: Sí, ja ho veig.
3: No ho faig únicament per la paga. Això és fins i tot el que menys m'interessa. Es tracta d'una altra cosa. Bé, li diré. És el següent. Vostè, naturalment, sap com tothom que fa uns quants anys vaig cometre una acció irreflexiva.
0: Em sembla que n'he sentit parlar.
3: La cosa no va arribar als tribunals, però de sobte se'm va tancar totes les portes. Per això em vaig ficar en els negocis que vostè ja sap. Havia tirat endavant d'una manera o altra. I puc dir que n'hi ha d'altres que han fet coses pitjors. Però ara n'haig de sortir de tot això. Els meus fills es fan grans. Per ells haig de guanyar-me com sigui el respecte dels meus conciutadans. La feina del banc representava un primer graó. I ara resulta que el seu marit em vol fer caure de l'escala i que torni a revolcar-me en el fang.
0: Però, Déu meu, senyor Krogstad, de debò que no tinc cap poder per ajudar-lo.
3: Perquè no vol. Però jo tinc mitjans per obligar-la a fer-ho.
0: No li dirà pas al meu marit que li dec diners.
3: I si li digués, què?
0: Seria una vilesa per part seva. Aquest secret, que és la meva alegria i el meu orgull, ell no l'ha de conèixer d'una manera tan lletja i grollera per boca de vostè. Em causaria les més terribles contrarietats.
3: Només contrarietats?
0: Però... molt bé, fàcil. Vostè serà el primer que en sortirà perjudicat. Així el meu marit veurà ben clar quina mena de mala persona és vostè. I tampoc no conservarà el seu lloc al banc.
3: Li he preguntat si l'única cosa que temia eren contrarietats domèstiques.
0: Si el meu marit ho sap, el que farà, com és lògic, serà pagar immediatament la resta. I ja no tindrem res més a veure amb vostè.
3: Escolti, senyor Elmer, o té molt mala memòria o no té ni idea dels negocis. Sens dubte caldrà que li expliqui les coses una mica més a fons.
0: Com vol dir?
3: Quan el seu marit va caure malalt, vostè va venir a demanar-me 48.000 corones en préstec.
0: No coneixia ningú més.
3: I jo em vaig comprometre a procurar-li aquesta suma.
0: I així ho va fer?
3: Em vaig comprometre a procurar-li aquesta suma amb unes determinades condicions. En aquella època estava tan preocupada per la malaltia del seu marit i tenia tantes ganes d'obtenir els diners pel viatge que potser no va prestar prou atenció a tots els detalls. Per això no serà inútil que li faci memòria de tot plegat. Doncs bé, em vaig comprometre a procurar-li els diners a canvi un reconeixement del deute que jo mateix vaig redactar.
0: Sí, i jo el vaig firmar.
3: Bé, però jo vaig afegir una clàusula en què el seu pare responia del deute. I el seu pare ho havia de firmar.
0: Ho havia? Ho va firmar?
3: Jo havia deixat la data en blanc. El seu pare havia d'afegir ell mateix aquesta data en el moment de posar la signatura. Se'n recorda d'això?
0: Sí, em sembla que...
3: Jo li vaig passar a vostè el reconeixement del deute perquè el pogués enviar al seu pare. Va anar així, oi?
0: Sí.
3: I vostè, naturalment, ho va fer de seguida. Perquè al cap de 5 o 6 dies em va tornar ja el document amb la firma del seu pare. I tot seguit li vaig fer lliurament de la suma...
0: Sí, és cert. I no he pagat amb regularitat.
3: Bastant, sí. Però tornant al tema de què parlàvem, en aquella època vostè va viure moments difícils, senyora Elmer.
0: Sí, ho eren.
3: Crec recordar que el seu pare estava greument malalt.
0: A punt de morir.
3: I efectivament va morir al cap de poc.
0: Sí.
3: Digui, senyora Elmer, recorda realment el dia de la mort del seu pare? El dia i el mes, vull dir?
0: El meu pare va morir exactament el 29 de setembre.
3: Exacte, exacte. M'han informat. I per això hi ha una estranya circumstància que no m'acabo d'explicar.
0: Què hi ha d'estrany? No sé pas.
3: Trobo estrany, senyora Elmer, que el seu pare firmés aquest document 3 dies després de la seva mort.
0: Què diu? No ho entenc.
3: El seu pare va morir el 29 de setembre. Però miri aquí, al costat de la signatura. El seu pare va posar la data del 2 d'octubre. No és una mica estrany, això? M'ho pot explicar? Hi ha un altre detall que em sorprèn, i és que els mots 2 d'octubre i l'any tampoc no són escrits de la mà del seu pare, sinó de la mà d'algú que crec conèixer. Però tot això pot tenir una explicació. El seu pare es pot haver oblidat de datar la seva signatura i una tercera persona hi pot haver posat una data aproximada abans de saber la notícia de la seva mort. No hi ha res de mal en això. És la signatura mateixa allò que compta. I és autèntica. No és així, senyora Elmer? Va ser realment el seu pare qui va posar aquí sota el seu nom?
0: No. No va ser ell. vaig ser jo qui va escriure el nom del meu pare.
3: Escolti'm, senyora, sap que m'acaba de fer una confessió perillosa?
0: Per què? Aviat tindrà tots els seus diners.
3: Permeti'm que li faci una pregunta. Per què no va enviar el paper al seu pare?
0: Era impossible. El meu pare estava molt malalt. Si li hagués demanat que firmés, m'hauria vist obligada a dir-li per què necessitava els diners. I malalt com estava, no li podia pas dir que perillava la vida del meu marit. Era del tot impossible.
3: En aquest cas, hauria fet millor de renunciar a aquell viatge a l'estranger?
0: No, era impossible. D'aquell viatge en depenia la vida del meu marit. No hi podia renunciar.
3: Però no va pensar que cometia amb mi un delicte d'estafa?
0: Això no ho podia tenir en compte en absolut. Vostè no tenia per mi cap interès. El trobava insuportable per totes les dificultats que m'havia posat. Tot i que sabia molt bé que el meu marit es trobava en un estat greu.
3: Senyora Elmer, no sembla tenir una idea gaire clara de l'abast de la seva falta. Però li puc assegurar que la falta que jo vaig cometre anys enrere i que em va costar la meva posició social no era pitjor ni més greu que la seva.
0: Vostè? Em vol donar a entendre que va fer un acte de coratge per salvar la vida de la seva muller?
3: Les lleis no tenen en compte els mòbils.
0: Doncs deuen ser unes lleis molt dolentes.
3: Dolentes o no? Si faig arribar aquest paper als tribunals, vostè serà condemnada d'acord amb les lleis.
0: No en crec ni una paraula. Una filla no té el dret d'estalviar angúnies i preocupacions al seu pare malalt de mort? Una dona no té el dret de salvar la vida del seu marit? No conec a fons les lleis, però estic segura que en un lloc o altre han de dir que això és permès. I vostè, que és procurador, no en sap res. Deu ser un mal jurista, senyor Krogstad.
3: Potser sí, però pel que fa al negoci que vostè i jo tenim entre mans, no dubta que sé el que em faig, oi? Molt bé, faci el que li sembli. Però li asseguro una cosa. Si m'han de proscriure per segona vegada, vostè em farà companyia. Passi-ho bé.
0: Només em vol fer por. Però no sóc tan ingènua. Però sí... Ah, no és possible. Tot ho he fet per amor.

0: Nora queda preocupada pel que li ha dit en Krogstad. Es dona compte de les possibles conseqüències del seu acte, però es vol treure de sobre les cabòries i es decideix a posar i guarnir l'arbre de Nadal. Per això crida a Helene, la criada, i li demana que porti l'arbre al saló.
1: On vol que posi l'arbre, senyora?
2: Aquí, al mig de la sala.
1: Vol que vagi a buscar alguna altra cosa?
2: No, gràcies. No necessito res més. Aquí les espelmes i aquí les flors. Quin home més sinistre. És absurd, absurd, és absurd. No tinc res a témer. L'arbre de Nadal quedarà fantàstic. Faré totes les coses que a tu t'agraden, Thorvald. Cantaré per tu, ballaré per tu.
3: Hola.
2: Ah, ja has tornat.
3: Sí, ha vingut algú?
2: Aquí? No.
3: És estrany. He vist sortir en Krogstad per la porta del carrer.
2: Com? Ah, sí, és veritat. En Krogstad ha passat un moment per aquí.
3: Nora, t'ho veig a la cara. Ha entrat a demanar-te que intercedissis per ell.
2: Sí.
3: I ho havies de fer com si sortís de tu, oi? I amagar-me que ell havia estat aquí. No t'ho ha demanat, també?
2: Sí, Thorvald, però...
3: Nora, Nora. I tu t'hauries prestat al seu joc? Atrevir-te a tenir una conversa amb un individu com aquest i prometre que faràs alguna cosa per ell? I a sobre dir-me una mentida?
2: Una mentida?
3: No m'has dit que no havia vingut ningú? Ah, això no ho ha de fer mai més, la meva alosa. Una alosa ha de tenir el bec net quan canta. Res de notes falses. No tinc raó? Sí, ja ho sabia.
2: Thorvald.
3: Sí?
2: Estic tan contenta d'anar demà passat al ball de disfresses dels Stenborg.
3: I jo tinc tanta curiositat de veure amb quina disfressa em sorprendràs.
2: Em passa una cosa ben estúpida.
3: Què?
2: No tinc cap idea que valgui la pena. Tot em sembla tan ingenu, tan sense imaginació.
3: Això és el que creu la meva petita Nora?
2: Tens molta feina, Thorvald.
3: No.
2: Què són aquests papers?
3: Coses del banc.
2: Ja?
3: He aconseguit que l'antiga direcció em doni plens poders per procedir a les modificacions necessàries en la planificació i el personal. Dedicaré la setmana de Nadal a aquesta feina. Ho vull tenir tot en ordre per Cap d'Any.
2: Si no estiguessis tan ocupat, et demanaria un favor immens, Thorvald.
3: Digues, de què es tracta?
2: Ningú no té tan bon gust com tu. I a mi m'agradaria quedar molt bé al ball de disfresses. Thorvald, no podries ajudar-me? No em pots aconsellar què puc posar-me i com m'haig de disfressar?
3: La nostra petita caparruda necessita un home que la salvi.
2: Sí, Thorvald, no me'n sortiré si no m'ajudes.
3: Bé, bé, bé, ja hi pensaré. Una solució o altra trobarem.
2: És molt amable per part teva. Però digues, de debò és tan dolent el que ha fet aquest Krogstad?
3: Falsificació de documents. Tens idea del que això representa?
2: No pot ser que ho hagi fet per necessitat.
3: Sí, o bé, com tants d'altres, per inconsciència. No sóc tan cruel per condemnar sense remissió un home per una acció d'aquesta mena si després no ha reincidit.
2: No, oi que no, Thorvald?
3: Més d'una persona es pot rehabilitar moralment si reconeix públicament la seva falta i en rep el càstig que li correspon.
2: Càstig?
3: Però aquest no és el camí que ha seguit Krogstad. Ell ha recorregut a tota mena d'argúcies i males arts. I això l'ha arruïnat moralment.
2: Creus de debò que...
3: Imagina't fins a quin punt un individu que se sap culpable ha de mentir, fer l'hipòcrita, fingir davant de tothom i dur una màscara fins i tot davant la família, davant la seva dona i els seus fills. I aquest contacte amb els nens, Nora, és el més horrorós.
2: Per què?
3: Perquè aquesta atmosfera de mentida afavoreix el contagi i infecta tota la família. En una casa així, cada alè d'aire que respiren els fills és ple de gèrmens enverinats.
2: N'estàs segur?
3: Ah, estimada, és una experiència que he viscut sovint fent d'advocat. Gairebé tots els que han caigut en la depravació han tingut una mare que vivia en la mentida.
2: Per què, precisament, una mare?
3: La majoria de vegades ve de les mares, encara que, naturalment, la influència dels pares hi pot haver actuat d'igual manera. Això t'ho dirà qualsevol jurista. I, malgrat tot, aquest Krogstad ha conviscut durant anys amb els seus fills i els ha emmetzinat amb la seva falsedat i la seva hipocresia. Per això dic que està moralment degradat. I per això la meva petita Nora m'ha de prometre no intercedir per ell. Dóna'm en paraula. La teva mà... Ei, ei, ei, ei, ei. Què vol dir això? Dóna'm la mà. Així, d'acord. T'asseguro que m'hauria estat impossible treballar amb ell. Em produeix literalment una repugnància física tenir vora meu persones així. Bé, jo també hauria de llegir aquests papers abans de seure a taula. Pensaré en la teva disfressa. I també haig de preparar una cosa que hauràs de penjar a l'arbre de Nadal embolicada en paper daurat. La meva petita losa. Fins ara.
2: Oh, no. Això no pot ser. És impossible. Ha de ser impossible.
4: Senyora, els nens demanen si poden entrar a veure la mama.
2: No, no, no. Que no em vinguin a veure. Queda't amb ell, Jean-Marie.
4: Molt bé.
2: Corrompre els meus fills, emmetzinar a casa meva. Això no és veritat. No ho pot ser. Mai de la vida.
0: La insistència de Nora en voler ajudar Krogstad molesta visiblement a Thorvald, i algunes de les reflexions que aquest li fa a la seva dona sobre el comportament humà i les seves conseqüències la tenen trasbalsada. Espera amb temor que Krogstad expliqui al seu marit la veritat del que va passar. Està molt nerviosa i preocupada.
2: Ve algú? No, no, no hi ha ningú. Evidentment, no crec que vingui ningú el dia de Nadal. I demà tampoc. És absurd. Segur que no farà res. No pot ser que em passi una cosa així. És completament impossible. Amb tres fills petits com tinc.
4: Senyora, al final he trobat la capsa de la disfressa.
2: Gràcies. Deixa-la damunt la taula.
4: Però caldrà arreglar-hi moltes coses.
2: Tant de bo pogués estripar-lo en mil bocins.
4: Per què ho diu, això? Amb una mica de paciència pot quedar com nou.
2: Aniré a veure la senyora Linda i li demanaré que m'ajudi.
4: Ara vol sortir? Amb un temps tan dolent? La senyora es refredarà? Es posarà malalta?
2: Això no seria el pitjor. Què fan els nens?
4: Les pobres criatures juguen amb els regals de Nadal, però...
2: I pregunten per mi.
4: És que, sap? Estan tan acostumats a tenir la seva mama amb ells.
2: Sí, però... Saps, Anne-Marie? Ara no puc estar amb ells tanta estona com abans.
4: Ai, les criatures s'acostumen a tot.
2: Tu creus? Creus que oblidarien del tot la seva mare si se n'anés per sempre?
4: Déu-nos en guard. Anar-se'n per sempre.
2: Escolta'm, Anne-Marie. Hi ha una cosa que he pensat sovint. Com vas tenir cor de deixar la teva filla en mans de gent estranya?
4: No podia pas fer altra cosa. Si havia de ser la dida de la petita Nora.
2: Sí, però tu ho volies.
4: Si m'oferien una feina tan bona. Una pobra noia a qui un mal subjecte ha fet desgraciada havia de sentir-se'n prou feliç. Aquell mal home no va fer res per mi.
2: Però la teva filla et deu haver oblidat.
4: Oh, no, de cap manera. Em va escriure el dia de la confirmació i després, quan es va casar.
2: La meva vella i bona, Anne-Marie. Va ser per mi una bona mare quan jo era petita.
4: La meva pobra i petita Nora no tenia altra mare que jo.
2: I si els meus menuts també es quedessin sense mare, sé que estaries disposada... Ah, no, és absurd, és absurd. Au, torna amb ells. Ara cal que... Demà ja veuràs quin goig farem aquest vestit.
4: Sí, ben segur que en tot el ball no hi haurà cap dona tan bonica com la senyora Nora. Vaig amb els nens.
2: Ah, si pogués sortir, si estigués segura que no vindrà ningú mentre sóc fora, que no passarà res en aquesta casa durant aquesta hora. Absurd, què pot passar? Millor no pensar-hi, no pensar-hi més.

0: Ets tu, Christine? No hi ha ningú més aquí fora? No? Ah, que bé que hagis vingut.
1: M'han dit que havies estat a casa i havies preguntat per mi.
0: Sí, justament passava per davant. Necessito que m'ajudis. Escolta, demà hi ha un ball de disfresses al pis de dalt, a casa del cònsol Stenborg, i en Torvald vol que hi vagi disfressada de pescadora napolitana i que balli la tarantela. La vaig aprendre a Capri.
1: Vaja, així faràs una autèntica representació?
0: Sí, i en Torvald li agradaria. Mira, aquí el vestit. En Torvald me'l va fer fer a Itàlia, però ara està tot esparracat i no sé com...
1: Ja t'ho tindrem tot enllestit. Només hi ha alguna costura descosida. Dóna'm fil i agulla. Molt bé, ja tenim tot el que necessitem.
0: Ah, és molt amable per part teva.
1: Així que demà et disfressaràs, Nora. Ja vindré una estona abans per veure com et va el vestit. Però m'havia oblidat completament de donar-te les gràcies per l'agradable vetllada que ahir vaig passar amb tu. Oh,
0: no em sembla que justament ahir fos tan agradable com sempre. Hauries d'haver vingut abans a la ciutat, Christine. Sí, en Torvald sap fer que aquesta casa sigui confortable i acollidora.
1: I tu no en saps menys que ella, em sembla. Per alguna cosa ets filla del teu pare. Però digue'm, el doctor Rang està sempre tan deprimit.
0: No, ahir se li notava molt més. Però és que pateix una malaltia molt greu. Té la columna vertebral destrossada, el pobre. Has de saber que el seu pare era un individu indesitjable, que va tenir moltes amants, i què sé, jo què més. I per això el seu fill està delicat de salut des de petit, ho entens?
1: Però Nora, estimada, com pot ser que estiguis tan al corrent d'aquestes coses?
0: Quan tens tres criatures, de tant en tant et venen a veure dones que són mig metgeses i t'expliquen tota mena de coses.
1: I el doctor Rang us ve a veure cada dia?
0: Cada dia. És el millor amic de joventut que té en Torvald, i també és un bon amic meu. Podríem dir que el doctor Rang és com de la família.
1: Però digue'm, aquest home és sempre sincer quan parla? Vull dir, si no li agrada massa afalagar la gent.
0: No, al contrari, com se t'ho dir?
1: Ahir, quan m'hi vas presentar, em va assegurar que havia sentit pronunciar sovint el meu nom en aquesta casa. Però després vaig veure que el teu marit no sabia absolutament res de mi. Com podia, doncs, el doctor Rang?
0: Sí, tot això és cert, Christine. En Torvald em té un amor tan indescriptible. Per això em vol tenir per ell tot sol, com diu sempre. Els primers temps ja es posava gelós si em sentia parlar de les persones entre les quals he crescut i que sempre he estimat. I naturalment em vaig haver d'abstenir. Però amb el doctor Rang sí que en parlo, perquè a ell li agrada que li expliqui totes les meves coses, m'entens?
1: Escolta, Nora, en molts aspectes ets encara una criatura. Jo tinc uns quants anys més que tu i una mica més d'experiència. I deixa'm dir-te que faries bé de posar fi a aquesta història amb el doctor Rang.
0: Quina història?
1: Bé, ahir em parlaves d'un ric admirador que t'havia deixat els diners.
0: Sí, d'algú que no existeix, per desgràcia. I què més?
1: Té fortuna el doctor Rang?
0: Sí, en té.
1: I no té ningú a càrrec seu?
0: No, ningú, però...
1: I us ve veure cada dia, oi?
0: Sí, ja t'he dit que sí.
1: Com és possible que un home tan distingit tingui tan poca delicadesa?
0: No entenc a què et refereixes.
1: No et facis l'innocent, Nora. Et penses que no he endevinat a qui vas demanar que et deixés els diners?
0: Que ets boja! Com pots pensar una cosa així? Un amic nostre que ve a casa cada dia? Seria una situació ben desagradable.
1: Així no va ser ell?
0: No, t'asseguro que no. Mai no se m'hauria acudit. A més, aleshores encara no en tenia de fortuna. La va heretar més tard.
1: Si és així, potser va ser una sort per tu, estimada Nora.
0: No, no, mai se m'hauria acudit demanar res al doctor Rang. D'altra banda, estic segura que si li demanés...
1: Però naturalment no ho faràs, oi que no?
0: És clar que no. No puc imaginar que sigui necessari. Però estic segura que si parlés amb el doctor...
1: A l'esquena del teu marit?
0: Primer me n'haig de sortir de l'altre assumpte. Això sí que ho he fet a l'esquena d'ell, i ara cal que me'n surti.
1: Sí, és el que jo et deia ahir, però...
0: Un home se les compon més bé que una dona en coses com aquesta.
1: I encara més si és el teu marit.
0: Prou històries. Quan has pagat tot el que deus, t'han de tornar el reconeixement del deute, no és així?
1: Evidentment.
0: I els pots estripar en mil bocins i cremar aquests papers odiosos?
1: Nora, tu m'amagues alguna cosa.
0: M'ho notes a la cara.
1: Ha d'haver passat alguna cosa des d'ahir vespre. Nora, de què es tracta?
0: Christine, calla. Calla, en Torvald acaba d'entrar. Ara fes-me el favor d'anar a l'habitació dels nens i t'hi esperes una estona. En Torvald no suporta veure cosir. L'Anna Maria et pot ajudar.
1: Sí, sí, però no sortiré d'aquesta casa sense haver parlat francament amb tu.
2: Hola.
0: Amb quina impaciència t'esperava, Torba, l'estimat.
2: Era la cosidora qui ha sortit?
0: No, era la Cristín. M'ajuda a arreglar el vestit. Pots estar segur que et faré quedar bé.
2: Sí. No et sembla que vaig tenir una bona idea?
0: Una idea magnífica. I a tu no et sembla que ha estat prou complaent d'obeir-te?
2: Complaent? Obeir el teu marit? Sí, sí, petita esbojarrada. Ja sé que no volies dir això. Però no vull destorbar-te. Suposo que has d'assajar.
0: I tu encara tens feina?
2: Sí. Mira aquests documents. He passat pel banc.
0: Torvald.
2: Sí?
0: I si el teu petit esquirol et demanés una cosa ben demanada?
2: Quina cosa?
0: La faries?
2: Primer, naturalment, haig de saber de què es tracta.
0: L'esquirol correria per tot arreu i faria tota mena de cabrioles, si fossis tan amable.
2: Parla.
0: L'alosa ompliria amb els seus cants tota la casa. Cantaria en tots els tons.
2: Això ja ho fa sempre la meva alosa.
0: Em convertiria en una sílfida i ballaria per tu a la llum de la lluna, Torvald.
2: Nora, no es deu tractar pas d'allò que m'has dit aquest matí.
0: Sí, Torvald, t'ho demano per favor.
2: I tens realment el valor de tornar-me'n a parlar?
0: Sí, sí, m'has de fer aquest favor. És absolutament necessari que en Krogstad conservi el seu lloc al banc.
2: Però, estimada Nora, ja he reservat aquest lloc per la senyora Linde.
0: Sí, i ha estat molt amable per part teva. Però només has de despatxar un altre empleat en lloc d'en Krogstad.
2: Ets d'una tossuderia increïble. Només perquè, d'una manera precipitada, li has promès que parlaries a favor d'ell, vols que ara jo...
0: No, no és pas per això, Torvald. És per tu mateix. Aquest individu escriu articles a la premsa més immunda. Tu mateix ho has dit. Et pot fer molt de mal. Tinc una por horrorosa.
2: Ah, ja ho entenc. Són els vells records els que t'espanten.
0: A què et refereixes?
2: Penses, evidentment, en el teu pare.
0: Evidentment que sí. Recorda les coses que una gent malintencionada van escriure sobre el meu pare i les innobles calúmnies que van escampar sobre ell. Penso que haurien aconseguit que el separessin del seu càrrec si el ministre no t'hagués enviat a tu a fer la investigació i si tu no haguessis estat tan ben disposat i tan comprensiu amb ell.
2: La meva petita Nora. Hi ha una gran diferència entre el teu pare i jo. El teu pare, com a funcionari, no era irreprotxable. Jo sí que ho sóc i espero que ho seré tota la vida.
0: Mai no sabem què pot arribar a inventar la gent dolenta. Ara tot ens podria anar tan bé i podríem viure tranquils i feliços en la pau d'aquesta casa tan bonica. Tu, jo i els nens, Torvald. És per això que et demano amb insistència.
2: Justament perquè ets tu qui parla a favor seu, m'és impossible mantenir-lo en el seu lloc. Al banc, ja tothom sap que vull desfer-me'n d'en Krogstad. Si ara s'escampés el rumor que el nou director es deixa influenciar per la seva dona i canvia la seva decisió...
0: Sí, què?
2: Ah, res, esclar. Mentre la nostra caparruda aconsegueixi el que vol, m'hauré de posar en ridícul davant tot el personal. Que la gent comenci a pensar que depenc de tota mena d'influències estranyes. Pots estar ben segura que no trigaria a patir-ne les conseqüències. A més, hi ha una circumstància que fa absolutament impossible que en Krogstad es quedi al banc mentre jo en sigui el director.
0: Quina circumstància?
2: Hauria pogut passar per alt, si calia, la seva fallida moral.
0: Sí, no ho creus, Torvald?
2: I pel que m'han dit, és un home que encara ens pot ser molt útil. Però és un amic de joventut. Una d'aquelles coneixences que fa sense pensar-t'ho gaire i que després es converteixen en un destorb en molts moments de la teva vida. T'ho diré francament. Ens tutegem. I aquest individu, sense tacte, no s'és capaç de fer-ho en presència de tercers. Al contrari, creu que això li dona dret a utilitzar amb mi un to de familiaritat. I a cada moment es despenja amb un... Tu, Elmer, què te'n sembla? T'asseguro que em resulta d'allò més desagradable. I això faria insostenible la meva situació al banc.
0: Torvald, això no ho deus dir pas seriosament.
2: Ah, no? Per què no?
0: Perquè no són més que mesquineses.
2: Què dius? Mesquineses? Trobes que sóc mesquí?
0: No, no, ben al contrari, estimat Torvald. I precisament per això...
2: Tant se val. Dius que els meus mòbils són mesquins. Així jo també ho dec ser. Mesquí. Només em faltava aquesta. Doncs bé, ja és hora de posar fi a tota aquesta història. Helen!
0: Què vols fer?
2: Acabar amb tot això.
3: Senyor?
2: Té, pren aquesta carta i fes-la enviar per un mosso al seu destinatari. De seguida, a sobre hi ha l'adreça. I aquí tens diners.
3: Molt bé.
2: Ho veus, senyora Caparruda?
0: Torvald, què era aquesta carta?
2: L'acomiadament d'en Krogstad.
0: Fes-la tornar, Torvald. Encara hi som a temps. Torvald, Torvald, fes-la tornar. Fes-ho per mi, per tu, pels nens. Em sents, Torvald? Fes-ho. No saps les conseqüències que pot tenir per nosaltres aquesta carta.
2: Massa tard.
0: Sí, massa tard.
2: Nora, estimada, et perdono aquesta por que tens, encara que, en el fons, és una ofensa per mi. Sí, ho és. Potser no és ofensiu veure que em creus capaç de témer la venjança d'un picaplets degenerat? Però, malgrat tot, et perdono, perquè la teva por és un bon testimoni del gran amor que sents per mi. Així ha de ser, Nora meva, estimada, i que passi el que hagi de passar. Quan la situació ho exigeixi, pots estar segura que tindré l'energia i el coratge necessaris. Sóc prou home per carregar amb el que sigui.
0: Què vols dir amb això?
2: He dit carregar amb el que sigui.
0: Això no ho has de fer mai, en cap cas.
2: Bé, doncs ho compartirem, Nora, com a marit i muller. Així és com cal fer-ho. Estàs contenta ara? Au, vinga, vinga, vinga. No facis aquests ulls de coloma espantada. Tot el que t'imagines no té cap fonament. Faries millor d'interpretar la tarantela i assajar amb el tamborí. Jo em posaré a la cambra del darrere, tancaré la porta i així no sentiré res. Pots fer tant soroll com vulguis. I si ve en Rank, li dius on em pot trobar. Me n'hi vaig.
0: És capaç de fer-ho. Ho farà. Ho farà contra tot i contra tothom. No, no, no. Mai de la vida. Tot menys això. Ajuda. Ah, és el doctor Rank. Tot menys això. Tot, absolutament tot. Però això no. Mai.
3: Bona tarda.
0: Bona tarda, doctor. L'he conegut per la manera de trucar. Però ara no pot entrar a veure en Torvald. Em sembla que té feina.
3: I vostè?
0: Ja sap que per vostè sempre tinc un moment lliure.
3: Molt agraït. Em faré un ús tant de temps com podré.
0: Què vol dir això? Tant de temps com podrà?
3: Sí, això l'espanta.
0: S'ha expressat d'una manera tan estranya? Espera que passi alguna cosa.
3: La cosa per la qual m'he preparat fa molt de temps, però no em pensava que vingués tan aviat.
0: Què passa? Quines novetats té? Doctor Rank, cal que m'ho digui.
3: La meva salut es deteriora. No hi ha res a fer.
0: Es tracta de vostè?
3: De qui vol que es tracti. No serveix de res enganyar-se un mateix. De tots els meus pacients, jo sóc el cas més desesperat, senyora Elmer. Aquests dies m'he fet un examen complet del meu organisme. Fallida total. Potser d'aquí un mes ja m'estaré podrint al cementiri.
0: Com pot dir aquestes coses tan lletges?
3: És que la cosa no pot ser més lletja. I el pitjor és que anirà precedida de moltes altres coses lletges. Em queda per fer una última prova. Quan la tingui enllestida, sabré més o menys en quin moment començarà el desenllaç. I sobre això volia dir-li una cosa. Per la seva naturalesa delicada, Elmer sent una profunda aversió per tot allò que és desagradable. No el vull veure a la capçalera del meu llit.
0: Però, doctor...
3: No l'hi vull veure, en cap cas. A ell li tanco la porta. Així que tingui la seguretat absoluta, li enviaré la meva targeta de visita amb una creu negra dibuixada. I així sabrà que ha començat aquest procés horrible de la dissolució.
0: Avui no fa més que dir barbaritats. A mi que m'hauria agradat tant veure'l de bon humor.
3: Amb l'amor al davant meu? I haver de pagar així les culpes d'un altre. És just això. I a cada família es compleix d'una manera o altra aquesta llei implacable de l'expiació.
0: Prou de les seves històries. Estiguem alegres, alegres.
3: Sí, té raó. En el fons és una història que fa riure. La meva pobra columna vertebral, que és innocent, ha de pagar les disbauxes del meu pare, quan era oficial.
0: Era molt amic dels espàrrecs i el foie gras, oi?
3: Sí, i de les tòfones.
0: Sí, de les tòfones. I potser també de les ostres.
3: També de les ostres, evidentment.
0: I després, el vi de Porto i el xampany. És trist que totes aquestes coses tan bones ataquin la columna vertebral.
3: Sobretot quan afecten la desgraciada columna vertebral d'algú que no se n'ha aprofitat en absolut.
0: Sí, això potser és el més trist.
3: Sí.
0: Per què ha somrigut?
3: No, ha estat vostè que ha somrigut.
0: No, no, vostè, doctor.
3: Vostè és més entremaliada del que em pensava.
0: Avui tinc unes ganes boges de divertir-me.
3: Això sembla.
0: Estimat doctor, vostè no se'ns ha de morir. No ens ha de deixar en Torvald i a mi.
3: Ben segur que no trigaran a consolar-se d'aquesta pèrdua. Els qui se'n van són oblidats aviat.
0: Ho creu així?
3: Es fan noves relacions i després...
0: Es fan noves relacions?
3: Vostè o l'Elmer ho faran quan jo no hi seré. Vostè ja ha començat, em sembla. Què hi feia aquí ahir al vespre aquesta senyora Linde?
0: No deu estar pas gelós de la pobra Christine.
3: Esclar que n'estic. Serà la meva successora aquí en aquesta casa. Segurament després de mi pot ser que aquesta dona...
0: No parli tan alt, és aquí al costat.
3: Avui també? Ho veu?
0: Sí, per arreglar-me la disfressa. Déu meu, està realment impossible. Ara estigui tranquil, doctor. Demà em podrà veure ballar. I podrà imaginar-se que ballo només per vostè. I també per en Torvald, naturalment. Això ja es dona per fet. Va, segui aquí, doctor. Li vull ensenyar una cosa.
3: Què és?
0: Miri això.
3: Mitges de seda?
0: De color carn. No són boniques. Ara, aquí ja és massa fos, però demà... No, no, només li ensenyo el peu. O, posats a fer, tant se val que en miri un tros més. Per què se les mira amb aquest aire tan crític? Que potser es pensa que no m'escauen.
3: Sobre això no puc opinar amb fonament de causa.
0: Va, se n'hauria de donar vergonya.
3: I quines altres preciositats em queden per veure?
0: Cap ni una. No en veurà cap més perquè no fa bondat.
3: Ai, quan sec aquí tan agradablement amb vostè, no em puc arribar a imaginar, no puc senzillament entendre què hauria estat de mi si mai no hagués posat els peus en aquesta casa.
0: Sí, jo també crec que en el fons s'hi sent realment bé a casa nostra.
3: I haver-ho de deixar tot.
0: Què diu? Vostè no ha de deixar res.
3: I no poder deixar ni tan sols un pobre senyal del meu agraïment. Amb prou feines, una fugaç sensació d'enyorament. Només un seient buit que ocuparà el primer nouvingut.
0: I si ara li demanés... No, no, no, no.
3: Si em demanés, què?
0: Una prova d'amistat.
3: Sí? Quina?
0: No, vull dir, un servei immens.
3: Per una vegada seria realment capaç de fer-me tan feliç?
0: Vostè no sap de què es tracta.
3: Doncs bé, digui-m'ho.
0: No, no, no puc, doctor. És una cosa tan fora de tota mesura. És alhora un consell, una ajuda, un favor...
3: Millor. Tinc una vaga idea del que pot ser. Però digui-m'ho, no té confiança en mi?
0: Sí, més que en ningú. És el meu millor amic, el més fidel, ho sé perfectament. I és per això que li vull dir... Doncs bé, doctor, tinc necessitat que m'ajudi a impedir una cosa. Vostè sap amb quin amor tan intens i indescriptible m'estima en Torvald. No dubtaria ni un moment a sacrificar la seva vida per mi.
3: Nora, vostè creu que ell és l'únic que...
0: Què?
3: Que estaria disposat a sacrificar la seva vida per vostè? M'he jurat que vostè ho sabria abans de que me n'anés. I mai no hauria trobat una ocasió més favorable. Sí, Nora, ara ja ho sap. I ara sap també que pot confiar en mi com en ningú.
0: Estimat doctor Rang, no ha estat gens bonic per part seva.
3: Haver-la estimat tan profundament com ningú, és això el que no és bonic?
0: No, és el fet d'haver-m'ho dit. Realment no era necessari.
3: Què vol dir? És que vostè ja sabia. Nora, li pregunto si ja ho sabia.
0: Oh, què sé jo, si ho sabia o no ho sabia. La veritat és que no li puc dir. Però com ha pogut ser tan poc hàbil, doctor Rang? Ara que tot anava tan bé.
3: Bé, en tot cas, ara ja sap que estic a la seva disposició amb cos i ànima. Li prego, doncs, que m'ho digui tot.
0: Després d'això?
3: Li prego. Digui'm de què es tracta.
0: No li puc dir res ara.
3: Però, digui'm de què es tracta.
0: No li puc dir res ara.

0: agradable quan vostè és a casa.
1: I això m'ha creat a mi falses expectatives. Vostè és per mi un enigma. De vegades m'ha fet la impressió que es trobava tan a gust amb mi com amb l'Elmer.
0: Sí, veu? Hi ha homes que te'ls estimes i n'hi ha d'altres de qui gairebé prefereixes la companyia.
1: Sí, hi ha alguna cosa de veritat amb això que diu.
0: Quan encara era a casa meva, l'home que més m'estimava era el papa, és clar. Però sempre em semblava tremendament divertit anar-me a refugiar a la cambra de les minyones, perquè mai no em donaven normes. I les coses que deien entre elles eren sempre tan divertides.
1: Ah, vol dir que jo les he substituït.
0: Estimat doctor Rang, no és pas això el que volia dir. Però ha d'entendre que amb en Torval em passa el mateix que amb el papa.
2: Senyora, hi ha el senyor Krostak. I m'ha donat aquesta targeta. La vol veure.
0: Ara?
1: Alguna contrarietat?
0: No, en absolut. Es tracta simplement... Es tracta del meu vestit nou.
1: Què diu? Que no és aquí el seu vestit?
0: Ah, sí, aquest. Però és que es tracta d'un altre. L'he encarregat. En Torval no n'ha de saber res.
1: Vaja, i aquest era el gran secret?
0: Doncs sí. Vagi a veure en Torval. És a la cambra del darrere. Retingui'l tota l'estona que
1: no
0: pugui.
1: No es preocupi. No se m'escaparà.
0: Helen, s'espera a la cuina?
2: Sí, ha pujat per l'escala de servei.
0: Però tu no li has dit que tenia visita?
2: Sí, però no ha servit de res.
0: No se'n volen tornar?
2: No, no se n'anirà sense haver parlat amb la senyora.
0: Molt bé, fes-lo entrar, però sense fer soroll. Això, Helen, no ho has de dir a ningú. És una sorpresa pel meu marit.
2: Sí, ho entenc.
0: Ara es produirà la catàstrofe. No hi ha manera d'aturar-la. No ha de passar.
2: El senyor Krostak.
3: Bona tarda.
0: Parli més baix. El meu marit és a casa.
3: Molt bé, que hi sigui.
0: Què vol de mi?
3: Demanar-li una informació.
0: Doncs afanyis. De què es tracta?
3: Vostè ja deu saber que he rebut la carta d'acomiadament.
0: No ho he pogut impedir, senyor Krostak. He lluitat amb totes les forces per la seva causa, però no ha servit de res.
3: Tampoc l'estima, el seu marit. Sap tot el mal que li puc fer i encara s'atreveix.
0: Com pot pensar que ell n'està al corrent?
3: Oh, no, no ho pensava pas. No seria el bon Torval Elmer, que jo conec, si fos capaç d'actuar com un home i donar aquesta prova de coratge.
0: Senyor Krogstad, li exigeixo respecte pel meu marit.
3: És clar, tot el respecte que es mereix. Però com que la senyora ho vol mantenir tan escrupolosament en secret, haig de suposar que té les coses una mica més clares que ahir i que s'adona una mica més del que ha fet.
0: Més clares del que vostè em pugui ensenyar.
3: Sens dubte, un mal jurista com jo.
0: Què vol de mi?
3: Senzillament, volia saber com li van les coses, senyora Elmer. He pensat en vostè tot el dia. Un picaplets, unes canyapobres... En fi, un individu com jo sap què significa tenir, malgrat tot, una mica de cor, ja ho veu.
0: Doncs demostri-ho. Pensi en els meus fills.
3: És que vostè i el seu marit han pensat en els meus. Però això ara no té importància. Només li volia dir que no cal que ens prenguem gaire seriosament aquest assumpte. De moment no tinc la intenció de carallar-me.
0: No, oi que no? Ho sabia.
3: Podem arreglar-ho tot d'una manera amistosa. No cal que se sàpiga. Pot quedar entre nosaltres tres.
0: El meu marit no n'ha de saber mai res.
3: Com ho vol impedir? Està en condicions de pagar la resta del que em deu?
0: No immediatament.
3: O potser ha trobat el mitjà de procurar-se aquests diners en els dies que venen?
0: No, cap mitjà que em pugui ser útil.
3: Tampoc no li serviria de res. Ni que tingués a mà tants diners en efectiu com volgués, jo no li tornaria el reconeixement del deute.
0: Voldria que m'expliqués què em pensa fer.
3: Senzillament, conservar-lo. Tenir-lo sempre sota la meva custòdia. Cap estrany no n'ha de saber res. Per això, si li ha passat pel cap prendre una decisió desesperada...
0: Ho faré.
3: Si ha pensat, per exemple, anar-se'n de casa...
0: Ho faré.
3: O bé ha pensat en una cosa pitjor...
0: Com ho pot saber?
3: Ja s'ho pot treure del cap.
0: Com pot saber que hi penso?
3: La majoria de nosaltres hi pensa al començament. Jo també hi vaig pensar. Però la veritat és que no vaig tenir prou coratge.
0: Jo tampoc.
3: No, oi que no? Tampoc no ha tingut prou coratge? Vostè tampoc?
0: No n'he tingut.
3: A més, faria un gran disbarat. Així que passés la primera tempesta conjugal, tinc a la butxaca una carta pel seu marit.
0: Li explica tot?
3: Amb tots els miraments possibles.
0: Aquesta carta no l'ha de rebre mai. Estripi-la, aconseguiré els diners.
3: Perdoni, senyora Elmer, em sembla que ja li he dit fa un moment que...
0: No parlo dels diners que li dec. Digui'm la suma que exigeix del meu marit. Em faré amb aquests diners.
3: No exigeixo diners del seu marit.
0: Doncs què vol?
3: Si ho vol saber, vull tornar a aixecar el cap, senyora Elmer. Vull fer carrera.

0: el seu marit m'hi ha d'ajudar. Ja fa un any i mig que no he comès cap acció deshonesta. Durant tot aquest temps he viscut en les condicions més precàries. M'he limitat a anar avançant pas a pas, però ara que m'han despatxat no en tinc prou amb el favor de ser novament acceptat. Vull pujar, ja li he dit. Vull tornar al banc, tenir-hi un càrrec més alt. El seu marit ha de crear un lloc per mi.
1: No ho farà mai.
0: No ho farà, el conec. I sense atrevir-se a dir ni piu. I quan seré ben instal·lat al costat d'ell, ja ho veurà. Abans d'un any seré el braç dret del director. I serà en Nils Krogstad, i no en Thorvald Elmer, qui dirigirà el banc.
1: Això no arribarà mai.
0: Que potser vol que...
1: Ara tinc prou coratge.
0: Oh, no em fa cap por. Una dama delicada i consentida com vostè.
1: Ja ho veurà.
0: Potser desapareixerà sota el gel? Dins l'aigua freda i negra com el sutge? I quan arribi la primavera tornarà a la superfície? Lletja, irreconeixible, i havent perdut tots els cabells?
1: No em fa por.
0: Vostè a mi tampoc. Aquestes coses no es fan, senyora Elmer. A més, de què serviria? Jo continuaria tenint a la butxaca...
1: També llavors, quan jo ja no...
0: Oblida que la seva reputació depèn de mi. Bé, ara ja l'he preparada. No faci cap ximpleria. Quan en Elmer haurà rebut la meva carta, esperaré notícies d'ell. I no oblidi que ha estat ell mateix qui m'ha obligat a recórrer de nou aquests mitjans. No li perdonaré mai. A reveure, senyora.
1: Se'n va. No tira la carta? No, no, no en serà capaç. Què passa? Encara és aquí? No baixa l'escala? S'ho rumia? Ho farà? Ho ha fet. La carta ja és dins la bústia. Ja és a dins. Ah, Thorvald, Thorvald, ara estem perduts.
2: Nora, em sembla que amb aquest vestit no s'hi pot fer res més. Vols que l'emprovem?
1: Christine, vine aquí.
2: Què et passa? Et veig tota trasbalsada.
1: Vine. Veus aquesta carta aquí, rere el vidre de la bústia?
2: Sí, sí, la veig.
1: És una carta d'en Krogstad.
2: Nora, va ser en Krogstad qui et va deixar els diners?
1: Sí. Ara en Thorvald ho sabrà tot.
2: Oh, Nora, creu-me, serà el millor per tots dos.
1: És que encara no ho saps tot. Vaig falsificar la signatura.
2: Però, Déu del cel...
1: Però ara, sobretot, et vull dir una cosa, Christine. M'has de servir de testimoni.
2: Testimoni? De què? Jo, que puc?
1: Si em torno boja, i és molt possible que passi...
2: Nora!
1: O si em passés qualsevol altra cosa que m'impedís ser aquí, personalment...
2: Nora, Nora, estàs completament fora de tu.
1: I si algú altre volgués carregar amb tot, amb totes les meves culpes, m'entens?
2: Sí, sí, però com pots pensar que...
1: Hauràs de certificar que tot això no és cert, Christine. No estic en absolut fora de mi. Conservo els meus 5 sentits i et dic que ningú més no en sap res. Tot ho he fet jo sola. Recorda-ho.
2: No ho oblidaré, però hi ha certes coses que se m'escapen.
1: Com ho podries entendre? Ara, el que ha de passar és un miracle.
2: Miracle?
1: Sí, alguna cosa miraculosa. Però és tan horrorós, Christine, que no ha de passar cap preu.
2: Vaig immediatament a parlar amb en Krogstad.
1: No hi vagis. Et pot fer mal.
2: Fa temps que per a mi hauria fet el que fos.
1: Ell?
2: On viu?
1: Què sé jo? Ah, sí, aquí tinc la seva targeta. Oh, però la carta, la carta!
3: Nora! Nora!
1: Què hi ha? Què vols de mi?
3: Ei, ei, no t'espantis així! No podem entrar! T'has tancat amb clau! Que potser encara t'estàs emprovant el vestit?
1: Sí, sí, me l'estic emprovant! Tindré un aspecte meravellós!
2: Viu aquí mateix, a la cantonada.
1: Sí, però no servirà de res. Estem perduts. La carta és a la bústia.
2: I el teu home té la clau?
1: Sí, sempre la du a sobre.
2: En Krogstad ha de recuperar la carta sense que Elmer l'hagi llegida. Cal que trobi un pretext.
1: Però ara, justament, és l'hora en què en Thorvald l'acostuma a...
2: Distreu-lo. Fica't amb ell al seu despatx tota aquesta estona. Tornaré tan aviat com pugui.
1: Thorvald!
3: Vaja, per fi se'ns dona accés a la nostra pròpia sala d'estar. Vine, Rank, que ho veurem. Però què és això?
1: Què vols dir, Thorvald, estimat?
3: Rank m'ha preparat per veure una gran escena de disfresses.
4: Així ho tenia entès, però potser m'equivocava.
1: Ningú no podrà admirar-me en tota la meva esplendor fins demà al vespre.
3: Però, estimada Nora, fas cara d'estar cansadíssima. Has assajat gaire estona?
1: No, ni tan sols m'he posat a assajar.
3: Doncs potser caldrà que t'hi posis.
1: Sí, Thorvald, és indispensable que ho faci. Però sóc incapaç de fer res si tu no m'ajudes. Ho he oblidat tot.
3: Ah, ja veuràs com de seguida et refrescaré la memòria.
1: Sí, ara ocupa't de mi, Thorvald. M'ho promets? Oh, tinc tanta por, tanta gent. Aquest vespre l'has de dedicar exclusivament a mi. Deixa de pensar en la teva feina. Deixa estar la ploma, sents? Ho faràs, Torba, l'estimat.
3: T'ho prometo. Aquest vespre estic totalment a la teva disposició. Petita meva, et veig desemparada. Però ara aquí penso. Abans hauria de fer una cosa.
1: Què hi has de fer aquí fora?
3: Només mirar si hi ha correu.
1: No, no, no ho facis, Torval.
3: Però per què no?
1: Torval, t'ho prego, queda't aquí, no n'hi ha de correu.
3: Deixa-m'hi donar una ullada.
1: Demà no podré ballar si ara no s'hages amb mi.
3: Tanta por et fa, estimada Nora?
1: Sí, sí, una por increïble. Cal que ens posem a practicar de seguida. Encara tenim temps abans de seure a taula. Seu i acompanya'm al piano, estimat Torval. Corregeix-me, dóna'm indicacions com abans.
3: Ho faré amb molt de gust, si és això el que desitges.
1: Avui i demà no has de fer altra cosa que pensar en mi. No has d'obrir cap carta ni buidar cap bústia.
3: Ah, veig que encara tens por d'aquell home.
1: Sí, sí, això també.
3: Nora, t'ho conec a la cara. A la bústia hi ha una carta d'aquest home.
1: No ho sé, em sembla que sí. Però ara no has de llegir cap cosa d'aquestes. Cap cosa lletja no ha d'interposar-se entre nosaltres fins que tot hagi passat.
3: La nena ha d'imposar la seva voluntat. Però demà de nit, quan s'hagi acabat la dansa...
1: Seràs lliure.

0: Nora ha demanat a la seva amiga Christine que vagi a parlar amb Krogstad per tal que retiri la carta que va deixar a la bústia d'Elmer i està esperant ansiosa que la senyora Linde li porti bones notícies de la seva trobada amb en Krogstad. Però...
1: Què hi ha?
2: Se n'ha anat al camp.
1: T'ho he vist a la cara.
2: Tornarà demà al vespre. Li ha deixat una nota.
1: Te la podies estalviar. No cal impedir res. En el fons és emocionant això d'esperar el miracle.
2: Però què esperes?
1: Ah, tu no ho pots entendre. Ves a dins, que jo ja vinc. A veure quina hora és. Les 5. 7 hores fins la mitjanit. Després 24 hores fins la mitjanit de demà i s'haurà acabat la tarantel·la. 24 i 7. 31 hores de vida.
3: Però què fa la meva petita losa?
1: Aquí tens la teva losa.
0: Els esdeveniments es precipiten. Mentre el matrimoni Elmer està al pis dels veïns de sobre casa seva, gaudint del ball de disfresses i, sobretot, de la interpretació que Nora ha de fer de la tarantel·la, la senyora Linde ha citat a Krogstad amb la intenció de demanar-li que es faci enrere de la seva denúncia. Està nerviosa i va i ve de la porta, esperant.
2: Encara no. Ja hauria de ser aquí. Si no, ja arriba. Entri. No hi ha ningú.
4: He trobat a casa una nota de vostè. Això què vol dir?
2: Li he de parlar amb urgència.
4: Ah, sí? Hi ha de ser necessàriament en aquesta casa?
2: A casa meva era impossible. La meva cambra no té entrada pròpia. Passi, passi. Estem completament sols. La minyona dorm i els Elmer són al ball del pis de sobre.
4: Mira, mira. Aquest vespre els Elmer estan ballant. De debò?
2: Sí, per què no?
4: És clar, per què no?
2: Ara, Krogstad, cal que parlem vostè i jo.
4: És que encara ens queda alguna cosa per dir-nos.
2: Tenim moltíssimes coses per dir-nos.
4: No vos sembla pas.
2: Perquè vostè a mi mai no m'entén realment.
4: Què havia d'entendre? Era ben senzill. És una cosa que passa sovint a la vida. Una dona sense cor que engega a passeig un home perquè se li presenta un partit més avantatjós.
2: Creu de debò que no tinc cor i que vaig trencar amb vostè sense sentir-ho?
4: Ah, no?
2: Krogstad, ho va creure realment així?
4: Si no va ser així, per què em va escriure llavors aquella carta?
2: No podia fer altra cosa. Si havia de trencar amb vostè, el meu deure era extingir dintre seu tot el que sentia per mi.
4: Ah, era això. I tot, tot per una simple qüestió de diners.
2: No oblidi que tenia una mare sense recursos i dos germans més petits. No podíem esperar-lo, Krogstad. En aquell temps, vostè encara estava molt lluny de dur a terme els seus projectes.
4: És possible. Però vostè no tenia el dret de rebutjar-me per un altre home.
2: No ho sé. Sovint em vaig demanar si tenia o no aquest dret.
4: Quan la vaig perdre, va ser com si em fugís al terra sota els peus. Miri'm, ara sóc un nàufrag en una desferra.
2: Potser la salvació és a prop.
4: Era a prop. Però ha arribat vostè i m'ha barrat el camí.
2: Sense saber-ho, Krogstad. Fins avui no he sabut que l'havia de substituir al banc.
4: Si ho diu, me la crec. Però ara que ho sap, no retirarà la seva demanda?
2: No, no. Perquè això a vostè no li seria de cap utilitat.
4: Ah, utilitat, utilitat. En tot cas, jo ho faria si fos al seu lloc.
2: He après a actuar d'una manera raonable. La vida i la dura i amarga necessitat m'han ensenyat a obrar així.
4: I a mi la vida m'ha ensenyat a no refiar-me de les paraules buides.
2: Doncs així li ha ensenyat alguna cosa raonable. Però en els fets hi creu?
4: Què vol dir amb això?
2: Ha dit que era com un nàufrag en una desferra.
4: Tenia bones raons per dir-ho.
2: Jo també sóc un nàufrag. No tinc ningú que s'ocupi de mi, ni de qui jo pugui ocupar-me.
4: Vostè ho va triar així.
2: En aquell temps no podia fer cap altra tria.
4: Ah, sí? I què més?
2: Krogstad, què diria si dos nàufrags com nosaltres es poguessin apropar l'un a l'altre?
4: Què diu?
2: Val més ser dos en una desferra que aferrar-se cadascú a la seva.
4: Christine?
2: Per què es pensa que he vingut a la ciutat?
4: Ho ha fet també pensant a mi?
2: Haig de treballar, si em cal suportar la vida. Tota la meva vida, que jo recordi, he treballat. I això ha estat la meva joia més gran. En el fons, la meva única joia. Però ara em trobo tota sola en aquest món i em sento tan terriblement buida i abandonada. No fa cap goig treballar només per un mateix. La meva feina ha de tenir un sentit. Krogstad, necessito una persona i una causa per treballar.
4: No me'n crec res. Això no és més que l'exaltació d'una dona que té l'absoluta necessitat de sacrificar-se per algú.
2: Ha tingut mai l'impressió que jo fos una dona exaltada?
4: Seria realment capaç de fer el que diu? Digui'm, està ben informada del meu passat?
2: Sí.
4: I sap tot el que diuen de mi?
2: M'ha semblat sentir-li dir que, si m'hagués tingut al costat seu, hauria estat una altra persona.
4: N'estic convençut.
2: I això encara podria passar.
4: Christine, ho diu en ple coneixement de causa? Sí, veig que sí. Vol dir que té realment el coratge de...
2: Necessito algú que fer-li de mare. I els fills de vostè necessiten una mare. Tenim necessitat l'un de l'altre. Krostak, penso que vostè té un bon fons. Amb vostè m'atreveixo el que sigui.
4: Gràcies, gràcies. Ara també sabré rehabilitar-me davant dels altres.
2: Ara, però, vagi-se'n, vagi-se'n.
4: Per què? Què passa?
2: Els Elmer poden entrar en qualsevol moment.
4: Doncs bé, ja me'n vaig. Però ara tot és inútil. Vostè, naturalment, no sap res del pas que he donat contra en Elmer.
2: Sí, Krostak, ho sé.
4: I tot i així hauria tingut el coratge de...
2: Sé molt bé on pot arribar per desesperació un home com vostè.
4: Si pogués fer-me enrere.
2: Ho pot fer. La seva carta és encara a la bústia.
4: N'està segura?
2: Del tot.
4: Això ho explicaria tot. Volia salvar la seva amiga al preu que fos. Digui-m'ho francament. És així o no?
2: Krostak, qui ja s'ha venut una vegada per causa d'altres persones, no ho torna a repetir mai més.
4: Demanaré que em torni la carta.
2: No, no.
4: És clar que sí. Esperaré que baixi en Elmer i li diré que m'ha de tornar la carta. Li diré que es tracta només del meu acomiadament, que no cal que la llegeixi.
2: No, Krostak, no reclami la carta.
4: Però digui'm, no està justament per això que m'ha citat aquí?
2: Sí, en el primer moment d'espant. Però després ha passat una nit i ahir en aquesta casa vaig saber coses increïbles. En Elmer ho ha de saber tot. Aquest secret nefast ha de sortir a la llum del dia. Ells dos s'han d'explicar a fons. No poden continuar amb aquests encobriments i subterfugis.
4: Bé, doncs, si vostè no li fa cap por... Però una cosa sí que l'haig de fer. I cal que sigui immediatament.
2: Ràpid, surti, surti. S'ha acabat la dansa. A partir d'aquest moment ja no estem segurs.
4: L'espero baix.
2: Sí, fàcil. Em podrà acompanyar fins a la porta de casa.
4: Mai no havia estat tan feliç. Fins ara.
2: Quin canvi. Quin canvi. Tenir unes persones per qui treballar, per qui poder viure i fer que la casa el resulti agradable i còmoda. Bé, cal posar mans a l'obra. Esperem que no triguin a arribar. Ja són aquí.

0: Sentim les veus de Nora i Elmer que s'acosten. Venen de la festa i Nora protesta per haver de marxar tan aviat. Elmer, però, insisteix. No vol tornar a la festa, sinó tot el contrari. Vol quedar-se a soles amb la seva dona. L'incomoda trobar la senyora Linde a la sala.
1: No, no, no vull entrar. Vull tornar a dalt. No vull marxar tan aviat.
2: Però, Nora, estimada...
1: Ah, t'ho suplico, Thorvald. T'ho demano, per favor. Només serà una horeta.
2: Ni un minut. Nora, bonica. Ja saps com havíem quedat. Au, entra a la sala, que agafaràs fred si et quedes aquí.
3: Bona nit,
1: Christine.
2: Encara és aquí, senyora Linde? Tan tard?
3: Sí, perdoni, però tenia tantes ganes de veure la Nora amb el seu vestit.
1: I t'has quedat a esperar-me?
3: Sí, per desgràcia he fet tard i tu ja eres dalt. No volia tornar-me'n sense haver-te vist.
2: Doncs miri-se-la bé. Em sembla que val la pena de veure. No és encantadora, senyora Linde?
3: Sí, ho reconec.
2: No és una meravella? Al ball tothom ha opinat el mateix, però és terriblement tossuda, aquesta criatura tan dolça. No saps pas com fer-ho. Creurà que m'hi ha hagut de posar fort per treure-la d'allà dins?
1: Ah, Thorvald, encara et penediràs de no haver-me concedit almenys mitja horeta.
2: No la sent, senyora Linde? Balla la seva tarantela, amb un èxit sorollós, que ha estat prou merescut, eh? Encara que potser n'ha fet una interpretació excessivament naturalista. Vull dir, una mica més natural del que era estrictament necessari per satisfer les exigències de l'art. Però admetem-ho, l'essencial és que ha tingut un èxit esclatant. I havia de deixar-la quedar després d'això? Perquè tot l'encant es dissipés? No, gràcies. He agafat pel braç la meva encantadora noia de Capri, o també podria dir la meva capritxosa noia de Capri. Hem fet un ràpid recorregut per les sales, una reverència aquí i allà, i, com se sol dir a les novel·les, va caure el taló sobre el vell espectacle. Un muti sempre fa el seu efecte, senyora Linde. Però a la Nora no li puc fer entendre. Bé, vaig un moment al despatx.
1: Què?
3: He parlat amb ell.
1: Bé, i què?
3: Nora, ho has d'explicar tot al teu marit.
1: Ho sabia.
3: Per part d'en Crostat, no has de témer res, però cal que ho expliquis.
1: No ho faré.
3: Doncs ja ho farà la carta.
1: Gràcies, Christine. Ara ja sé el que haig de fer.
2: Què, senyora Linde? Ha quedat prou admirada?
3: Sí, i ara els voldria desitjar una bona nit.
2: Oh, ja se'n va.
3: Sí, bona nit, Nora. I deixa de ser tan tossuda.
2: Ben dit, senyora Linde.
3: Bona nit, senyor director.
2: Bona nit, bona nit. Espero que arribi bé a casa seva. Amb molt de gust, jo... Però no ha de caminar gaire. Bona nit, bona nit. Vaja, finalment ens l'hem pogut treure de sobre. Quina dona més pesada.
1: No estàs molt cansat, Thorvald?
2: No, gens ni mica.
1: No necessites estirar-te?
2: No, ni pensar-ho. Al contrari, em sento d'allò més animat. Però, i tu? Realment et veig molt cansada i amb ganes d'anar a dormir?
1: Sí, estic molt cansada. No trigaré a ficar-me al llit.
2: Ho veus, ho veus? Hem fet bé de no quedar-nos més estona.
1: Sí, tot el que tu fas està ben fet.
2: Ara la meva Losa ha parlat com una persona... Però t'has adonat que en Rank aquesta nit estava molt alegre?
1: Ah, sí? Ho estava. No he tingut ocasió de parlar amb ell.
2: Jo amb prou feines. Però feia temps que no el veia de tan bon humor. Ah, és fantàstic això de tornar a casa. D'estar sol amb tu. Ets una dona tan jove i esplèndida.
1: No em miris així, Thorvald.
2: Per què no haig de mirar el més preciós dels meus béns? Tot aquest esplendor que em pertany, a mi sol i a ningú més.
1: No m'has de parlar així aquesta nit.
2: Pel que veig, encara tens la tarantela dins la sang. I això encara et fa més seductora. Escolta, els convidats ja se'n van. Nora, aviat tota la casa quedarà en silenci.
1: Sí, així ho espero.
2: Sí, oi que sí, Nora, estimada? Saps, quan estic amb tu enmig d'altra gent, saps per què et parlo tan poc? Perquè evito la teva proximitat i només de tant en tant et llenço un cop d'ull mig amagat. Saps per què ho faig? Perquè en aquell moment m'imagino que ets la meva amant secreta, la meva nòvia secreta, i ningú no sospita que hi hagi res entre tu i jo.
1: Sí, sí, sí. Ja sé que tots els teus pensaments són per mi.
2: I després, quan estem a punt de marxar i jo poso el xal damunt les teves espatlles joves i fines, damunt aquesta nuca meravellosa, m'imagino que ets la meva jove núvia,
4: que acabem de tornar del casament i que per primera vegada et duc a casa meva. Que estic sol amb tu per primera vegada, ben sol amb tu, jove i tremolosa. Tota aquesta nit t'he desitjat. Quan et veia ballar la tarantela tan resplendent i plena d'atractiu, m'ha començat a bullir la sang. No em podia aguantar més. Per això he volgut que baixéssim tan aviat.
1: Vés-te'n, Torvald. Deixa'm estar. No ho vull.
4: Què vols dir? Que potser fa broma la meva petita nora? No ho vols, no ho vols. No sóc el teu marit?
1: Ho has sentit?
2: Qui hi ha?
5: Sóc jo. Que puc entrar un moment?
4: Què vol ara aquest?
2: Ja vinc!
4: Ets molt amable de no passar de llarg davant la nostra porta.
5: M'ha semblat sentir la teva veu i he tingut ganes d'entrar un moment. Aquesta casa que conec i estimo tant. Quina sort teniu de viure junts en un lloc tan càlid i confortable.
4: M'ha semblat que dalt també t'hi senties prou bé.
5: Perfectament. Per què no? Per què no aprofitar tot allò que la vida ens ofereix? Tant com puguis i tot el temps que puguis. El vi era excel·lent.
4: Sobretot el xampany.
5: Ah, també ho has notat. És gairebé increïble la quantitat que me n'he arribat a empassar.
1: En Torvald també ha begut molt xampany aquesta nit.
5: Ah, sí?
1: Sí, i després es posa molt alegre.
5: I per què no permetre's una nit alegre després d'un dia ben aprofitat?
4: Ben aprofitat? Per desgràcia, no me'n puc pas enorgullir.
5: Doncs jo sí que puc. Veus?
1: Doctor Rang, crec que avui s'ha fet una prova mèdica.
5: Exacte.
4: Oh, molt bé. La nostra petita nora parla de proves mèdiques.
1: I podem felicitar-lo pel resultat.
5: Sí, sí, ho pot fer.
1: Ah, vol dir que el resultat és bo.
5: El millor per un metge i per un pacient. La certesa.
1: La certesa?
5: La certesa total. Després d'això, no em podia permetre una alegre vetllada?
1: Sí, sí, ha fet molt bé, doctor Rang.
4: I estic d'acord, sempre que no hagis de pagar-ho demà.
5: En aquesta vida no passa res perquè sí.
1: Doctor Rang, a vostè li deuen agradar molt els balls de disfresses.
5: Sí, quan hi ha disfresses divertides.
1: I de què anirem vostè i jo al proper ball de disfresses?
4: Petita disbauxada, ja pensen en un altre ball?
5: Vostè i jo? Ja li puc dir. Vostè anirà de dona afortunada.
4: Sí, sí, sí, però hauràs de trobar la disfressa apropiada.
5: No, només caldrà que es presenti tal com va cada dia.
4: Molt ben dit. I tu, ja saps de què et disfressaràs?
5: Sí, amic meu, ho tinc claríssim.
4: De què?
5: El pròxim ball de disfresses jo seré invisible.
4: Una idea curiosa.
5: Hi ha un gran barret negre. No has sentit mai a parlar del barret que et torna invisible? Te'l poses i zip, no et veu ningú.
4: Sí, tens raó.
5: Però oblidava el motiu de la meva visita. Al mar, d'amb un cigar, un d'aquells abans de color fosc.
4: Amb molt de gust. Té.
5: Gràcies.
1: Tingui foc.
5: Moltes gràcies. I ara, adeu-siau.
4: Adeu, adeu, estimat.
1: Que dormi bé, doctor Rang.
5: Gràcies per aquest bon desig.
1: I a mi desitgi'm el mateix.
5: A vostè? Ah, molt bé, si ho vol així. Que dormi bé i gràcies pel boc.
4: Va ben begut.
1: Ja pot ser. Torvald, què vols fer?
4: Buida la bústia. És ben plena. Demà al matí no hi haurà lloc per als diaris.
1: Encara vols treballar aquesta nit?
4: Saps molt bé que no és això el que vull, però... Veus com es va acumulant el correu? Què és això?
1: La carta. Oh, no, no, Torvald.
4: Dues targetes de visita? De Rang?
1: Del doctor Rang.
4: Rang, doctor en medicina. Eren al damunt. Les deu haver tirat quan se n'anava.
1: Hi diu alguna cosa?
4: Hi ha una creu negra damunt el seu nom. Mira, quina idea més macabra. Com si ens anunciés la pròpia mort.
1: És el que fa.
4: Com? En saps alguna cosa? T'ho ha dit?
1: Sí. Aquestes targetes signifiquen que s'acomiada de nosaltres. Vol tancar-se per morir.
4: Pobre amic meu. Sabia que no podia conservar-lo gaire temps. Però tan de pressa. I ara anirà a encauar-se com una bèstia ferida.
1: Sí, la cosa és inevitable. Millor que es faci sense paraules. No ho creus, Thorvald?
4: Estava tan compenetrat amb nosaltres. No em puc imaginar que ja no hi sigui. Amb els seus sofriments i la seva soledat, era una mena de fons ennuvolat rere el paisatge ple de sol de la nostra felicitat. Però potser és millor així. Si més no, per ell. I potser també per nosaltres, Nora. Ara estem ben sols, tu i jo. Oh, la meva dona estimada. És com si mai no et pogués estrènyer prou fort. Saps, Nora? Més d'una vegada he desitjat que t'amenaci un perill imminent per poder arriscar la meva vida, la meva sang i tot. Tot per tu.
1: Ara has de llegir les teves cartes, Thorvald.
4: No, ara no. Vull estar amb tu, estimada.
1: Sabent que el teu amic s'està morint?
4: Tens raó. Això ens ha trasbalsat a tots dos. Alguna cosa lletja s'ha introduït entre nosaltres. La idea de la mort i la dissolució. Primer hem de tractar de desfer-nos-en. Fins aleshores, que cadascú es retiri a la seva cambra.
1: Bona nit, Thorvald. Bona nit.
4: Bona nit, petita alosa meva. Que dormis bé, Nora. Jo encara donaré una ullada al correu.
1: No veure'l mai més. Mai més, mai més, mai més. No veure mai més els nens. A ells tampoc. Mai més, mai més. L'aigua negra i glaçada. Aquest abisme sense fons. Ah, si ja hagués passat aquest moment. Ara pren la carta, ara la llegeix. Ah, no, encara no, Thorvald. Adéu, adéu a tu i als nens.
2: Nora!
1: Sí?
2: Què significa això? Saps què diu aquesta carta?
1: Sí, ho sé. Deixa'm marxar, deixa'm sortir.
4: On vols anar?
1: No m'has de salvar, Thorvald.
4: És veritat. Són veritat les coses que ha escrit aquest home? És horrorós. No és possible. No pot ser veritat.
1: És veritat. T'he estimat més que res en tot el món.
4: No em vinguis amb excuses, idiota.
1: Thorvald!
4: Desgraciada! Què has fet?
1: Deixa que me'n vagi. Tu no has de respondre de les meves culpes. No cal que et carreguis amb aquesta responsabilitat.
4: Prou comèdia. Et quedaràs aquí i em donaràs compte de tot. Comprens el que has fet? Contesta'm. Ho comprens?
1: Sí. Ara ho començo a comprendre plenament.
4: Oh, quin despertar més horrible per mi. Ella, que era la meva joia i el meu orgull. I durant tots aquests 8 anys ha estat una hipòcrita, una mentidera. Pitjor encara, una delinqüent. Oh, que repulsiu i deplorable em sembla tot plegat. M'ho havia d'imaginar que passaria una cosa així. Ho havia de preveure. Et prens la vida a la lleugera. No tens principis, igual que el teu pare. Has heretat del teu pare aquesta absència total de principis. Ni religió, ni moral, ni cap sentit del deure. Oh, com he estat castigat per haver fet els ulls grossos davant la seva conducta. I ho vaig fer per tu. I és així com m'ho pagues.
1: Sí, així.
4: Has destruït la meva felicitat. Has tirat per terra tot el meu futur. Oh, és terrible pensar-ho. Estic en poder d'una persona sense escrúpols. Aquest home pot fer de mi el que vulgui. Exigir-me qualsevol cosa. Disposar de mi i donar-me ordres com millor li sembli. I jo no podré ni piular. I d'aquesta manera tan lamentable haig de caure i arruïnar-me per la lleugeresa d'una dona.
1: Si me'n vaig d'aquest món, tu seràs lliure.
4: No facis teatre. El teu pare també tenia sempre a punt alguna frase buida. De què em serviria que te n'anessis d'aquest món, com tu dius? De res en absolut. Aquest home pot esbombar l'assumpte per tot arreu. I si ho fa, potser sospitaran que jo estava al corrent del teu acte criminal. Potser creuran que ja estava al darrere, que t'hi vaig instigar. I tot això t'ho dec a tu. A tu! A qui he tractat com la nineta dels meus ulls durant el nostre matrimoni. Comprens ara el que m'has fet?
1: Sí.
4: És tan increïble que no me'n sé avenir. Però ara cal veure com ens en sortim. Haig d'arreglar les coses amb en Krogstad d'una manera o altra. Cal tapar tot. tot aquest afer al preu que sigui. Pel que fa a nosaltres, a tu i a mi, cal donar la impressió que res no ha canviat. Però això serà només als ulls de la gent. O sigui, que tu continuaràs aquí, a casa. Això queda clar. Però ja no et puc confiar a l'educació dels nens. Déu meu, haver de dir això a qui tan estimat i per qui sento encara... Però ho hem de deixar resolt. A partir d'ara, ja no es tracta de la nostra felicitat. Només es tracta de salvar la façana, de guardar les aparences. Què passa? Aquestes hores de la nit? Encara un horror més gran? Seria capaç de... Amaga't, Nora. Digues que estàs malata.
6: Una carta per la senyora.
4: Dóna-me-la. Sí, és d'ell. No te la dono, Nora. La vull llegir jo mateix.
6: Llegeix-la.
4: Gairebé no goso. Potser ja estem perduts, tu i jo. No, no, no, no. Haig de saber-ho. Nora! Nora! No, no, no, no. Haig de llegir un altre cop. Sí, sí, sí, sí, és ben bé això. Estic salvat, Nora, estic salvat.
6: I jo?
4: Tu també, esclar. Estem salvats tots dos, tu i jo. Mira, et retorna el reconeixement del deute. Escriu que li sap greu i que lamenta. Un canvi afortunat dins la seva vida. Tant se val tot el que pugui escriure. Estem salvats, Nora. Ningú no pot fer res contra tu. Nora, Nora. Però abans que res hem de destruir aquest document abominable. Deixa'm veure. No, no, no, no, no el vull ni mirar. Per mi tota aquesta història no serà res més que un malson. Ja està. Ja no em queda res. Escriu que des de la nit de Nadal... Oh, deus haver passat 3 dies terribles, Nora.
6: He lliurat un combat molt dur aquests 3 dies.
4: I has caigut en la desesperació. I no veies altra sortida que... Però no pensen més en aquestes coses horribles. Des d'ara podem proclamar ben contents que tot s'ha acabat. Tot s'ha acabat. Però, escolta, Nora, sembla que no ho acabes d'entendre. Ha passat tot per nosaltres. Què et passa ara? De què ve aquesta cara tan crispada? La meva pobra i petita Nora. Em sembla que t'entenc. No t'acabes de creure que t'hagi perdonat. Però sí, ho he fet. Nora, et juro que t'ho he perdonat tot. Sé molt bé que tot el que has fet ho has fet per amor a mi.
6: És veritat.
4: M'has estimat com una dona ha d'estimar el seu marit. Només t'has equivocat en l'elecció dels mitjans. Però et penses que t'estimo menys perquè no hagis sabut actuar pel teu compte? No, no. T'has de recolzar en mi. Jo seré el teu guia, el teu conseller. No seria un home si justament aquesta incapacitat tan femenina no et fes doblement atractiva als meus ulls. Oblida les dures paraules que t'he dit en el primer moment de desconcert quan em semblava que tot havia d'enfonsar-se sobre el meu cap. T'he perdonat, Nora. Et juro que t'he perdonat.
6: Et dono les gràcies pel teu perdó. Me'n vaig.
4: No, queda't. Què hi vols fer, a l'alcova?
6: Treure'm aquesta disfressa.
4: Sí, fes-ho. I procura tranquil·litzar-te i recuperar l'equilibri, petita losa espantada. Reposa en mi, que tinc les ales amples per protegir-te. Que bonica i agradable és aquesta casa, Nora. Aquí està segura la meva coloma, que jo he salvat de les urpes del falcó. Jo tornaré al repòs al teu pobre cor agitat. Amb el temps ho aconseguiré, Nora, creu-me. Demà mateix ho veuràs tot sota una llum diferent. I aviat tornarà a ser tot igual que abans. Oh, no tindré necessitat de repetir-te que t'he perdonat. Els teus sentiments t'ho confirmaran. Com pots imaginar que m'hagi passat pel cap treure't de casa o fer-te simplement cap retret? Tu no saps els sentiments que viuen dins un home, de debò. Per un home, la idea que ha perdonat la seva dona, que l'ha perdonat sincerament i de tot cor, és una font de dolçor i de satisfaccions indescriptibles. Això, en certa manera, la converteix doblement en la seva propietat. És com si ell li hagués regalat una segona vida. Podríem dir que ara és per ell dona i filla a la vegada. I això és el que des d'avui has de ser per mi, pobre i petit ésser desconcertat i desemparat. Res més no t'ha de fer por, Nora. Siga sempre ben franca amb mi i jo actuaré per tu i et trauré del damunt qualsevol responsabilitat. Què passa? Que no vols anar al llit? T'has tornat a vestir?
6: Sí, Torvald. M'he tornat a vestir.
4: Però per què? Aquestes hores de la nit?
6: Aquesta nit no dormiré.
4: Però Nora, estimada... No.
6: Encara no és tard. Seu, Torvald. Hem de parlar de moltes coses, tu i jo.
4: Nora, això què vol dir? La duresa de la teva expressió...
6: Seu. Serà llarg. Haig de parlar amb tu de moltes coses.
4: Em fas por, Nora. I no t'entenc.
6: Justament d'això es tracta. No m'entens. I jo tampoc no t'he entès. Fins aquest vespre.
4: Jo,
6: no,
4: Nora.
6: No m'interrompis. Escolta només el que t'haig de dir. Posarem les coses al seu lloc, Torvald.
4: Com vols dir?
6: Ara que ens trobem aquí asseguts, no hi ha res que et sorprengui.
4: Què m'hauria de sorprendre?
6: Fa 8 anys que som casats. No et sorprèn que sigui la primera vegada que tots dos, tu i jo, marit i muller, parlem l'un amb l'altre seriosament?
4: Seriosament? Què vols dir amb això?
6: En tots aquests 8 anys, no, ja des d'abans, des del moment que ens vam conèixer, mai no hem canviat ni una sola paraula seriosa sobre cap tema seriós.
4: T'havia de tabalar constantment i a tota hora amb les meves preocupacions, que tampoc no em podries ajudar a resoldre?
6: No parlo de preocupacions. Vull dir que mai no ens hem assegut a parlar seriosament de coses importants.
4: Però, estimada Nora, vols dir que haurien estat coses del teu interès?
6: A qui volia arribar? No m'has entès mai. Us heu portat amb mi d'una manera molt injusta. Primer el papa i després tu.
4: Què? Nosaltres dos? Nosaltres dos, que t'hem estimat més que ningú?
6: Mai no m'heu estimat. Senzillament, us ha semblat encantador enamorar-vos de mi.
4: Però, Nora, com pots parlar així?
6: És que és així, estimat Torvald. Quan era a casa amb el papa, ell m'exposava totes les seves opinions i jo opinava igual que ell. I si alguna vegada pensava diferent, m'ho guardava per mi, perquè a ell no li hauria agradat. Deia que era la seva nina i jugava amb mi com jo jugava amb les meves nines. Després vaig venir a casa teva.
4: Quina expressió fa servir per al nostre matrimoni?
6: Vull dir que vaig passar de les mans del papa a les teves mans. Ho vas arreglar tot al teu gust. I jo m'hi vaig adaptar. O ho feia veure, no ho sé ben bé. Em sembla que totes dues coses, tan aviat l'una com l'altra. Ara, quan hi penso, trobo que la meva vida ha estat com la d'una captaire. He viscut el dia fent davant teu tota mena de petites trapelleries. Però tu ho volies així. Tu i el papa heu comès amb mi una gran injustícia. És culpa vostra que no hagi arribat mai a res.
4: No saps, Nora, fins a quin punt ets injusta i desagraïda. No has estat feliç aquí?
6: No, mai. M'ho semblava, però no ho he estat mai.
4: Mai? Mai no has estat feliç?
6: No, només estava alegre. I tu has estat sempre molt atent amb mi. Però aquesta casa no era res més que una sala de jocs. Aquí, a casa teva, he estat la dona nina igual que vaig ser la filla nina a casa del meu pare. I els nens també han estat les meves nines. Trobava divertit que juguessis amb mi, com també amb els nens es divertien quan jo jugava amb ells. Això ha estat el nostre matrimoni, Torvald.
4: Hi ha alguna cosa del cert en tot el que dius, malgrat l'exageració que poses en les teves paraules. Però des d'ara tot serà diferent. S'ha acabat l'època dels jocs. Ara ve el temps de l'educació.
6: L'educació de qui? La meva o la dels nens?
4: La teva i la dels nens, estimada Nora.
6: Ai, Torvald, tu no ets l'home que em pugui educar per fer de mi la dona que necessites.
4: I ets tu qui ho diu?
6: I jo? Quina preparació tinc per educar els nens?
4: Nora!
6: No has dit tu mateix fa una estona que no t'atrevies a confiar-me aquesta tasca?
4: En un moment d'exaltació. Com pots donar-hi tanta importància?
6: És que tenies tota la raó. No estic a l'alçada d'aquesta feina. Abans tinc davant meu un altre deure. Haig d'educar-me a mi mateixa. I tu no ets home per ajudar-me a aconseguir-ho. Me n'haig de sortir tota sola. I per això ara et deixo.
4: Què dius?
6: Haig d'estar totalment sola si em vull aclarir amb mi mateixa i amb tot el que m'envolta. És per això que no em puc quedar més a casa teva.
4: Nora! Nora!
6: Me'n vaig ara mateix. Suposo que la Christine m'acollirà per una nit.
4: T'has tornat boja. No ho pots fer. T'ho prohibeixo.
6: Des d'ara, no t'he sentit prohibir-me res. M'emporto les coses que són meves. No vull res de tu, ni ara ni mai.
4: Això és una follia.
6: Demà tornaré a casa meva. Vull dir, a la meva ciutat d'origen. Allà em serà més fàcil trobar alguna feina que em convingui.
4: Ets una criatura obcecada i sense experiència.
1: L'haig d'adquirir, aquesta experiència, Torvald.
4: Deixar la teva llar, el teu marit i els teus fills? No penses en tot el que dirà la gent?
1: No puc tenir-ho en compte. L'únic que sé és el que jo necessito.
4: És revoltant. Així oblides els teus deures més sagrats.
1: De què en dius, els meus deures més sagrats?
4: Cal que t'ho digui. T'haig de recordar els deures amb el teu marit i amb els teus fills?
1: Tinc altres deures tan sagrats com aquests.
4: No, no els tens. Quins altres deures podrien ser?
1: Els deures amb mi mateixa.
4: Abans que res, ets esposa i mare.
1: Ja no ho crec, això. Crec que per damunt de tot, sóc un ésser humà com ho puguis ser tu. O que, en tot cas, haig de provar de tornar-m'hi. Sé prou bé, Torvald, que la majoria de la gent et donaran la raó i que aquestes coses també figuren als llibres. Però a mi ja no em poden condicionar les coses que digui la gent o que constin als llibres. Haig de reflexionar aquestes coses per mi mateixa, per veure-les clares.
4: És que potser no veus clara la teva posició a la pròpia família. No tens una guia infal·lible en aquestes qüestions? No tens la religió?
1: Torvald, ni tan sols sé què és exactament la religió.
4: Però què dius?
1: Només sé el que ens explicava el pastor Hansen, que ens preparava per la confirmació. Ens deia que la religió era això, o allò altre, o el de més enllà. Quan ho hagi deixat tot enrere i estigui sol amb mi mateixa, examinaré també aquesta qüestió. Vull saber si tot el que ens deia el pastor Hansen era just, o com a mínim, si és just per mi.
4: És inconcebible que una dona jove parli d'aquesta manera. Però si no acceptes la religió com a guia, m'has de permetre almenys que invoqui la teva consciència. Perquè suposo que et queda encara un cert sentit de la moral. O potser tampoc. Contesta'm.
1: Torvald, no és fàcil contestar-te. Realment no ho sé. Són coses que no veig gens clares. Només sé que la meva manera de veure-les és completament diferent de la teva. Tot just acabo de saber que les lleis no són gens com em pensava. Però que aquestes lleis hagin de ser forçosament justes és una cosa que no m'entra al cap. Una dona no té el dret de protegir el seu pare moribund ni de salvar la vida del seu marit? Jo no ho crec pas així.
4: Parles com una criatura. No entens en quina societat vius.
1: No l'entenc, tens tota la raó. Però ara me'n vull ocupar. Cal que sàpiga qui de tots dos té raó, la societat o jo.
4: Estàs malalta, Nora. Tens febre. Gairebé em sembla que has perdut el seny.
1: Mai no m'havia sentit tan lúcida ni tan segura de mi mateixa com aquesta nit.
4: I amb aquesta lucidesa i aquesta seguretat, deixes el teu marit i els teus fills?
1: Sí, ho faig.
4: Això només té una explicació.
1: Quina?
4: Que ja no m'estimes.
1: No, justament.
4: Nora, i ho dius així?
1: Em sap greu, Torvald. Sempre t'has portat bé amb mi, però no hi puc fer res. Ja no t'estimo.
4: Quan dius això, et sents també prou lúcida i segura?
1: Sí, completament lúcida i segura. És per això que no em vull quedar aquí.
4: I em pots explicar com he perdut el teu amor?
1: Sí, ho puc fer. Ha estat aquest vespre, quan no s'ha realitzat el miracle. He vist que no eres l'home que em pensava.
4: Explica't millor, no t'entenc.
1: Ho havia esperat amb tanta paciència durant aquests 8 anys. Déu meu, sabia molt bé que els miracles no es donen cada dia. I vet aquí que em cau al damunt tota aquesta pila de coses terribles. I jo tenia un ferm convenciment. Ara es realitzarà el miracle. Quan la carta d'en Krogstad era dins la bústia, no se'm va acudir ni un sol moment que poguessis cedir a les exigències d'aquest home. Tenia el ferm convenciment que li respondries. Fes-ho conèixer a tothom qui vulguis. I després que ell ho hagués fet...
4: Sí, què hauria passat? Després que jo hagués lliurat la meva pròpia muller a la vergonya i l'oprobi...
1: Després d'això, així ho vaig creure fermament, tu desafiaries l'opinió pública, ho carregaries tot damunt teu i diries: «Sóc jo el culpable».
4: Nora!
1: Et penses que mai hauria acceptat aquest sacrifici per part teva? No, és clar que no. Però quin pes haurien tingut les meves explicacions davant les teves? Aquest era el miracle que jo esperava i la perspectiva del qual m'omplia de por. I per evitar-ho, estava disposada a acabar amb la meva vida.
4: Amb molt de gust treballaria per tu dia i nit, Nora. Per tu suportaria tota mena de privacions i sacrificis. Però no hi ha ningú que sacrifiqui el seu honor per l'ésser estimat.
1: Centenars de milers de dones ho han fet.
4: Ah, pensa si parles com un infant sense seny.
1: Potser sí, però tu no penses ni parles com l'home amb qui jo pugui sentir-me unida. Quan t'ha passat la por, no del que m'amenaçava a mi, sinó del perill a què tu estaves exposat. Quan ha passat aquest perill per tu, has actuat com si no hagués passat res. i jo he tornat a ser com abans, la teva petita losa, la teva nina, amb qui havies de redoblar les teves atencions, perquè era tan fràgil i vulnerable. Torvald, en aquell moment he comprès que havia viscut 8 anys amb un estrany i que li havia donat 3 fills. Ah, no hi vull ni pensar. Em venen ganes d'esquinçar-me jo mateix amb 1000 bocins.
4: Ho veig, ho veig. S'ha obert un abisme entre tots dos. Però, digue'm, Nora, no hi ha manera de tapar-lo?
1: Tal com sóc ara, no sóc una dona per tu.
4: Tinc forces per canviar.
1: Potser sí, si et prenen la nina.
4: Separar-me de tu? No, no, no, Nora, és una idea que no m'entra al cap.
1: Raó de més per passar a l'acció. Me'n vaig.
4: No, no, no, ara no, Nora. Espera fins demà.
1: No puc passar la nit a casa d'un estrany.
4: Però no podem viure aquí tots dos com germà i germana?
1: Saps perfectament que no duraria gaire. Adéu, Torvald. No vull veure els nens. Sé que estaran en bones mans, millors que les meves. Tal com sóc ara, no puc fer res per ells.
4: Però més endavant, Nora, més endavant...
1: Com ho puc saber, si no sé ni tan sols què serà de mi?
4: Però tu ets la meva dona, Nora. Ho ets ara i ho seràs sempre.
1: Quan una dona deixa la casa del seu marit com jo ho faig ara, tinc entès que, segons la llei, el marit no té amb ella cap obligació. En qualsevol cas, et deslliuro de tota obligació. No t'has de sentir lligat per res, com jo tampoc no em vull sentir lligada. Hi ha d'haver llibertat total per a totes dues parts. Té. Aquí tens el teu anell. Torna'm el meu.
4: Això també?
1: També.
4: Aquí el tens.
1: Molt bé. Ara tot s'ha acabat. Aquí et deixo les claus. Les minyones estan al corrent de totes les coses de la casa. Més que jo. Demà, després de la meva partida, la Christine passarà a recollir totes les coses que em pertanyen, tot el que vaig dur de casa meva. Vull que me les enviïn.
4: Tot s'ha acabat. Acabat. Nora, no pensaràs mai més en mi?
1: És clar que pensaré sovint en tu, en els nens i en aquesta casa.
4: Et puc escriure, Nora?
1: No, no, mai. T'ho prohibeixo.
4: Però no et podré fer arribar ni tan sols...
1: Res, res.
4: Ajudar-te si en tens necessitat?
1: No, et dic que no. No accepto res de gent estranya.
4: Nora, per tu no seré mai res més que un estrany.
1: Torvald, s'hauria de produir el més gran dels miracles.
4: Digues, a quin miracle et refereixes?
1: Caldria que tant tu com jo canviéssim fins al punt que... Torvald, ja no crec en miracles.
4: Doncs jo sí que hi vull creure. Acaba! Que canviéssim fins al punt que...
1: Que la nostra convivència es convertís en un matrimoni. Adéu.
4: Nora! Nora! Buida. La casa buida. Ja no hi és. El més gran dels miracles.

Acaben d'escoltar Casa de Nines, d'Henrik Ibsen. Ha estat interpretada per Núria Mas en el paper de Nora, Lluís Posada en el paper de Thorvald Elmer, Montserrat Gavarró en el paper de senyora Linde, Manel Ferrer en el paper de senyor Krogstad, Joan Sedó en el paper de doctor Rang, Maria Lluïsa Domingo en el paper d'Anne-Marie, la mainadera, Núria Rubió en el paper d'Hélène, la minyona, narrador Artur Mas. Control de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas. Casa de Nines, d'Henrik Ibsen. Una producció de Teatre a la Ràdio, de Ràdio Molins de Rei.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa.
0: La circulació de trens a la línia A d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
2: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pel voltant de les 8:50 a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència a la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels.
2: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants dels 5 minuts passades de les 12 al carrer 11 al barri Llumineta. Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi. Va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
0: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho faran un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot unes 1.082 operacions comercials previstes a la infraestructura aquest diumenge i amb un total de 4.421 entre vendes i dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
0: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, el Solsonès, el Berguedà, també el Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la Plana Empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Efectivament, estarem pendents. I en esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. I un Barça que ha traspassat a Héctor Font a la Real Societat per 8 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments de més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment de desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això just coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pel voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, tot a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
2: Hi ha dos combois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:07, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un trenave entre Barcelona i Lió amb sortida a 1:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de l'incidència pel personal a bord dels trens. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per al personal de DIF.
0: I mentrestant, l'aeroport de Barcelona, el Prat, que s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família a diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació tornada algun dels usuaris que arriben o que marxen avui des de l'aeroport del Prat.
5: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca.
6: ¿Para
5: suele salir más económico.
3: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
6: Sí, de vacaciones porque tenemos un concierto, de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que es un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos ha parecido más caro viajar dentro de España que fuera de España.
7: Tornem de vacances, d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
2: Amb tot, unes hi ha 1.082 operacions comercials previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels que tornen, també hi ha turistes que aprofiten aquests darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat que també han trobat una miqueta cara.
0: El tren també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
2: Per carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i els principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la A7 són algunes de les vies que es poden registrar amb més intensitat, sobretot aquest diumenge a la tarda i demà dilluns. Així, al final de les vacances, deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat molt elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
0: I de la mobilitat passem a l'economia i a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment de preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
2: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i a les Garrigues. Gemma Quintella, directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
8: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
2: A la Costa Brava, hotels i càmpings han tancat un estiu positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de comarques d'interior. Judit Lloberol és gerent del grup Costa Brava Centre.
9: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%. Fent una mica de mitjana, sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
2: També satisfacció a les comarques de Tarragona. L'eclipsi va ser un gran incentiu pels establiments hotelers i càmpings, però el juliol encara va anar millor, gràcies al turisme estranger. Xavier Guàrdia és portaveu de la Federació d'Establiments Hotelers de Tarragona.
10: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Estem parlant de públic espanyol, com sempre, seguit del públic francès, que ha baixat una mica, l'espanyol ha pujat una mica. El britànic i l'irlandès repeteixen i segueixen pujant com cada any. Alemanya ha baixat una mica, Holanda, França, Holanda, Bèlgica, Suïssa, tots aquests funcionen similars.
2: Els càmpings també han mantingut un bon comportament, amb ocupacions entre el 65% al juliol i 80% a l'agost. El sector preveu arribar als 22 milions de pernoctacions aquest any, impulsat especialment pel turisme fora de temporada alta. Miguel Gotanegre és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
11: Crec que ho hem fet al voltant d'un entre un 75 i un 80% de les pernoctacions que farem, amb la qual encara queda un marge de pernoctacions que es faran a la tardor, no? Però hem de fer una anàlisi positiu.
2: Els hotels catalans van registrar més de 2,7 milions de viatges al juliol i un màxim històric, i han superat per primera vegada els 13 milions en l'acumulat entre gener i juliol. El turisme estranger ha estat el principal impulsor d'aquest creixement, amb un augment del 4% respecte a l'any passat.
0: I després de totes aquestes vacances, tornar a la rutina no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i planet de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se de nou a la rutina.
2: però ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. Ens ho explica Carme De Fez.
12: Passades les vacances a l'oficina pot causar cansament, irritabilitat, falta de concentració o dificultat per habituar-se a la rutina. És la síndrome postvacacional. El doctor Francisco Mira, neuròleg i director mèdic de MyBrain, explica què podem fer perquè aquesta tornada sigui una mica menys traumàtica.
13: Adelantar a poc a poc en els dies previs l'hora d'entrar al llit. Això seria una de les qüestions. Dos, hauríem de tindre moltíssima exposició a la llum del sol en la primera meitat del dia. Això ajuda a regular la melatonina i certs cicles biològics que ens ajudaran a descansar millor. Intentar no incorporar-se a la feina un dilluns i tindre per davant 5 dies de feina. Si es poguera, també seria ideal tindre la capacitat de finalitzar les vacances, sobretot els viatges, 2-3 dies abans de la incorporació a la feina.
12: Aquesta aclimatació pot durar entre 2 o 3 setmanes. Si el malestar no desapareix i s'allarga en el temps, estem parlant d'una altra qüestió.
13: Sobretot si dura més de les 2-3 setmanes que hem dit, si ja tenim una situació laboral adversa, segurament ahir tenim un major risc de que ens es mescle un postvacacional que està disfressant un burnout o una situació depressiva o predepressiva.
12: Després de les vacances, el cos també necessita uns dies per tornar a posar-se en mode rutina. Si no passa, cal valorar la situació amb un professional.
0: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament. En una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista per al primer dia de curs, Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors en les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol i també ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
0: I ampliem ara una mica la mirada fora del nostre territori. Avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
2: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi, Carme De Fez.
12: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta allau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
0: En successos, un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
2: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment un noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
0: L'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona tornarà a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
2: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació de les andanes, l'eixamplament de les escales fixes i la reforma d'una part de l'estructura del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar-ne l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta reoberta també recuperarà una connexió molt esperada pels usuaris, ja que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas, que estava tancat des de l'octubre del 2025, i durant aquest període els passatgers que havien de fer transbordament entre les dues línies havien de sortir de l'estació i completar el trajecte per l'exterior.
0: Són les 2:16, moment per conèixer què passa al país amb notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atraure clients.
2: La Teva Lastra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci a l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte Instagram amb el nom de bertas.kitchen i on es penjaven les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Media, Sílvia González.
14: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple...

0: Versos que connecten pobles, història i un sentiment de pertinença a través de quatre veus. Així ha tancat la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos, que s'ha celebrat a Sant Joan de les Abadesses després que l'organització ha hagut de canviar l'ubicació pocs dies abans de la seva cluendo.
1: L'obra poètica de Sonia Moll, Maria García, Iris Higinosa i Martí Sales ha posat el punt final a la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos. Escolteu el poeta Martí Sales.
2: Descentralitzar i desestacionalitzar la poesia dels països catalans perquè hi ha una gran riquesa poètica al nostre país i fa il·lusió que per tot arreu floreixin festivals com aquest. Totes les institucions públiques o privades han de rebre aquesta riquesa i ajudar a créixer amb tots els mitjans i no posar pas a les rodes.
1: La cluenda s'havia de celebrar a Ripoll, però a causa de alguns problemes amb l'Ajuntament van obligar a traslladar-la al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses. Així ho explica Carles Carra, membre de l'organització.
3: Avui tenim un agraïment especial a l'Ajuntament de Sant Joan i al Palau de l'Abadia per cedir-nos amb totes les facilitats del món aquest espai preciós i ple d'història que han fet possible aquesta edició. Ja fa uns quants anys que la capital ripollesa vivim moments difícils per la cultura i s'augura un futur fosc i complicat. Però amb l'èxit aclaparador d'aquests tres dies de festival ens preguntem, de què tenen por? De reunir poetes de primer nivell, com els que tindrem sort d'escoltar avui? Què els molesta? Perdre el control sobre el material municipal, que ens el sentim nostre, la dinamització del poble?
1: Malgrat aquesta situació, l'organització ha valorat positivament aquesta edició i asseguren que la bona participació de cada sessió els anima a continuar endavant en el projecte i consolidar-lo.
4: I és moment ara d'obrir plana cultural i parlar, com no podia ser d'una altra manera, de la Diada de Sant Fèlix, que s'està celebrant des d'un quart d'una a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
0: Es tracta d'una de les cites més destacades del calendari casteller, on participen les millors colles del moment, la colla Joves Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca, la colla Joves Xiquets de Tarragona i la colla Vella dels Xiquets de Valls. Connectem amb Ràdio Vilafranca per saber l'evolució de la Diada. Bona tarda, Josep Maria Soler.
5: Bona tarda, doncs ens trobem a meitat de la segona ronda i hem de dir-vos que la primera ronda ha estat una ronda espectacular amb quatre castells de gamma extra, el 4 de 9 net de la Vella dels Xiquets de Valls, 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, 3 de 10 en folre i manilles dels castells de Vilafranca i 4 de 9 net de Joves Xiquets de Valls, tots quatre castells descarregats. I en aquesta segona ronda, si la primera ha començat potent, la segona no ha estat menys. La colla Vella ha plantejat el 4 de 10 en folre i manilles, un 4 de 10 que ha pogut carregar. Semblava que podia descarregar, però finalment s'ha trencat i ha quedat només encarregat. I la Jove de Tarragona fa uns instants també ha pujat al seu nivell i ha plantat un altre castell de 10. En aquest cas, el 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que ha hagut de lluitar moltíssim per carregar i també per descarregar-lo, però l'ha aconseguit descarregar.
4: Gràcies, Josep Maria. Estarem pendents. I també us expliquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
0: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en un escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que serà dels seus 26 anys d'un festival consolidat dins el calendari cultural gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
4: Sembla que no tenim aquesta crònica al moment, però si podem parlar de Figueres, ben a prop, que comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica.
0: Durant tres nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre musical del país. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
6: Figueres comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica, que durant tres nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre de la música del país. La cita va donar el tret de sortida dijous amb una jornada inaugural de gran nivell, on van destacar la potència del rock de Quim Mandado i el ritme reggae d'Ise Onda de Sound a la plaça Catalunya, així com l'elegància de l'homenatge a Lluís Llach al Teatre Jardí. Divendres la Rambla va viure la seva nit més eufòrica, amb dos dels plats forts del festival. Primer amb el concert especial dels 20 anys de Buhos i posteriorment amb l'energia encomanadíssima de la Fúmiga. El ritme no va afluixar dissabte, quan l'escenari principal va agafar el relleu

0: amb les actuacions successives de la Ludwig Bank i els veterans Sopa de Cabra davant de milers de persones. Tres dies de ple absolut que confirmen la bona salut de l'esdeveniment i que avui diumenge posen el punt i final amb els darrers concerts de Cloenda a la Rambla.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: I en futbol, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 2:15 de la nit.
3: El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es torna la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre Barça i Rayo, els culers només n'han guanyat 4.
2: El Barça, que ha traspassat també Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de recompra.
3: Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
2: D'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit disputat ahir dissabte. El gol Perico el va fer Roberto.
3: L'entrenador blanquiblau Manolo González lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
4: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre provocat nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar amb les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
3: Manolo González no va acabar satisfet amb la pèrdua dels duels individuals per part dels seus jugadors.
4: Moltes pèrdues de pilota, amb situacions que no tenies pressió i perdíem la pilota fàcil. I bueno, penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Vull penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no han estat bé, els vigilàncies no han estat bé i a nivell individual no han estat bé avui.
2: I també expliquem que l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
3: L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, admet que l'equip no va fer un bon partit.
5: Cruel, però sincerament merescut. S'ha creu dir-ho i jo ho he dit a les jugadores, crec que no han fet un bon partit, també està malament. No s'ha aparegut gens aquest equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada, igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues amb foc et cremes i han jugat massa amb foc i en 9 PM ens han marcat el 1-0. No puc marxar contenta del partit, però bueno, també és a dir que això acaba de començar i no hi ha que donar-li, hi ha que fer aprenentatge i a continuar.
2: I aquest cap de setmana ha començat la Lliga Primera Federació. El Sant Andreu va debutar ahir dissabte amb derrota 1-0 a Osca. Avui juga a l'Europa, que rep el Jaén a 8:15 a Can Dragó. L'Europa ha fet una crida a la seva afició per omplir Can Dragó d'estelades com a mostra de rebuig a l'abús policial i a la restricció de les llibertats individuals. Qui completarà aquesta jornada d'avui en aquesta Primera Federació serà el Nàstic, que els granats juguen contra el Saragossa al nou estadi. Ho fan avui a 9:45. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Continguts en xarxa.
7: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
8: Clagueta final!
9: És una història de traïció, és una història d'abandono.
10: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
9: ¿Cuál es la pregunta?
7: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
9: Es que me la cara te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
11: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
12: ¡Jasper!
7: La constel·lació del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
13: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
14: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
15: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
7: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la Llàntia Meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
11: Estarem junts sempre.
16: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa.
17: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són 2:15. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
3: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
2: Repassem altres titulars i altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
2: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons han informat la policia local de Castelldefels.
3: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de 5 minuts passades de les 12 de la nit al carrer 11, al barri de les Llumineres. Segons les primeres informacions, un turisme circulava a gran velocitat, va atropellar mortalment el noi i va continuar la seva marxa i va acabar impactant finalment contra un arbre i un pal de llum a la rotonda entre el passeig de la Marina i el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i que van rebre assistència sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident, tot i que va ser localitzat i detingut a casa seva més tard.
2: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
3: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot, unes 1.082 operacions comercials estan previstes a la infraestructura per avui diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i demà dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, el Solsonès, el Berguedà, també el Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda, que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la plana empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
2: Efectivament, estarem pendents i mentre en esports el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments de més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment dels desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil.
3: Hi ha dos combois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres, amb sortida a les 8:07, que es trobava aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un tren AVE entre Barcelona i Lió, amb sortida a les 8:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal de bord dels trens i Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per personal de DIF. I també l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar. I tot això ho fa en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és una qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família en diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació de tornada alguns dels usuaris que arriben o marxen avui des de l'aeroport del Prat.
12: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. Suele salir más económico.
19: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
20: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos parece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
21: Tornem de vacances, d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
2: Amb tot, unes 1.082 operacions comercials que estan previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels qui tornen, també hi ha turistes que aprofiten els darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat, com dèiem, que han trobat una mica cara. I passem ara al tren, que també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
3: Pel que fa a la carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i als principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la 7 són algunes de les vies que poden registrar més intensitat, sobretot avui diumenge a la tarda i de cara a demà dilluns. Així, final de vacances deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
2: I de la mobilitat passem a l'economia, a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment dels preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
3: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i les Garrigues. Gemma Quintella és la directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
22: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
3: A la Costa Brava, els hotels i càmpings han tancat un estiu en positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de les comarques d'interior. Judit Llobrol és gerent del grup Costa Brava Centre.
23: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%. Fent una mica de mitjana, sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
2: I els hotelers de Tarragona Ciutat tanquen un bon mes d'agost, però assumeixen que aquest estiu l'ocupació ha estat lleugerament inferior a la d'altres anys.
3: La majoria de turistes han estat de proximitat en detriment dels estrangers. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
0: En conjunt, l'estiu ha costat una mica més que en campanyes anteriors, ha assegurat el president dels hotelers de la ciutat de Tarragona, Xavier Jornet, en declaracions a Tarragona Ràdio.
4: Hi ha uns símptomes de que potser ha costat una miqueta, al final, encara que l'estiu ha estat bo, ha estat similar al de l'any anterior, però una miqueta ha costat una miqueta més d'acabar diguéssim, una miqueta menys d'alegria del que teníem l'any passat, amb la qual cosa, bueno, hem de veure els propers anys una miqueta estar a sobre.
0: Jornet recorda que hi ha un nou tipus de turista, el sènior amb més poder adquisitiu, que ja comença a visitar la ciutat. A la temporada alta, el 40% dels visitants han estat de proximitat, a nivell català i estatal. Pel que fa a la resta, són francesos, britànics i del conjunt d'Europa. Ha destacat, d'altra banda, un percentatge, però més reduït, dels turistes internacionals dels creuers que aprofiten per fer uns dies de vacances abans o després d'embarcar.
2: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament, en una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista pel primer dia de curs. Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: I ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però que ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors de les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb les d'altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol. També ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
2: I ampliem ara una mica la mirada més enllà del nostre territori, perquè avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
3: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi de Carme de Fez.
5: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta allau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
2: I toca donar ara una notícia de les que no ens agraden. Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llumineta.
3: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor, que va abandonar el cotxe després de l'accident, va ser localitzat i detingut a casa seva.
2: Efectius de la policia local de Castelldefels, Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc de l'accident per atendre els afectats. La policia local de Castelldefels ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol a familiars i amics del jove de 16 anys mort. També us expliquem que l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona torna a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
3: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació d'andanes, l'eixamplament de les escales fixes o la reforma d'una part del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. La reobertura també recuperarà una acció molt esperada pels usuaris. I és que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas estava tancat des de l'octubre de l'any passat i durant aquest període els passatgers havien de fer el transbordament entre les dues línies sortint de l'estació i completant el trajecte per l'exterior.
2: Tanmateix, mentre algunes actuacions arriben al final, altres obres continuaran afectant el servei durant els pròxims dies. És el cas dels treballs del Macropou de l'L9 a la 10 Nord que obligaran a interrompre temporalment la circulació entre la Sagrera i Bon Pastor. Són les 2:45. Moment per conèixer el que passa al país amb les notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atreure clients.
3: La Teva, l'Astra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci i l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte d'Instagram amb el nom de Berta's Kitchen i on penjava les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Media, Sílvia González.
6: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella portaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de càtering.
8: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc perquè se sentís més calmada.
9: M'ha sortit oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering i això a mi m'encanta perquè sempre volen el millor.
6: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la Teva manté darrere el taulell.
2: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
3: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en l'escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival que està consolidat dins del Festival i Calendari Cultural Gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
2: I també us expliquem que Calella de Palafrugell, el Baix Empordà, ha dedicat l'última sardana de l'estiu al pintor Modest Cruixart, amb motiu del centenari del seu naixement. L'acte, celebrat a la platja de Portbó, aquest dissabte al vespre va comptar per primer cop amb el gegantó de l'artista de Palafrugell i es va ballar dins l'aigua, o va seguir des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
10: La Cobla Baix Empordà va interpretar Les Fulles Seques, una peça inspirada en el quadre homònim de Modest Cuixart. Francesc Baquer és el vicepresident de l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
24: Fa uns 3 o 4 anys es va posar a ploure.
7: i els músics van tocar les sardanes a sota les voltes. Nosaltres, a l'acabar les sardanes, ens banyem perquè fa molta calor. I vam dir, ja que ens hem de banyar, ballem aquesta sardana dintre de l'aigua.
10: La sardana escollida també és un homenatge a Ricard Viladesau, gran amic de Cuixart. Sílvia Arnau, directora de la Fundació.
13: Van retre homenatge a l'Enric Morera. Aquesta sardana és del 1909. A la vegada és una sardana que fa homenatge a un poema d'Àngel Guimerà. Descriu l'obra de Modest Cuixart en alguns estrets que hi ha a la pintura de manera més destacable. Gira entorn d'una cosa molt rica a nivell de cultura catalana.
10: Modest Cuixart va ser nomenat fill adoptiu de Palafrugell l'any 2006.
1: Notícies en xarxa. Esports.
3: I pel que fa als esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es dona la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre el Barça i el Rayo, els culers només n'han guanyat 4. El Barça també ha traspassat Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de compra. Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
2: I d'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit que va disputar ahir dissabte. El gol perico el va fer Roberto. També us expliquem que aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. Fa pocs minuts el Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama 3-1.
3: S'ha avançat l'equip badaloní amb un gol d'Irina, però l'Atlètic Club ha empatat a 4 minuts del descans. A la segona part, Azcona ha aprofitat una errada defensiva del Badalona Women per avançar-se al marcador i Amezaga ha posat el 3-1 definitiu. Radio Ciutat de Badalona, Pau Roche.
14: Hola, bona tarda des de Bilbao, des de Lezama, on acaba de perdre fa pocs minuts el Badalona el seu primer partit de Lliga F. Ho ha fet contra l'Atlètic Club de Bilbao i la veritat que el guió de partit ha sigut com el cel del dia. Ha començat molt assolellat, però a mesura que anaven avançant els minuts s'ha anat ennuvolant i ha acabat plovent. S'ha avançat el Badalona al minut 13 per dir amb un gran gol d'Irina, però a la segona meitat les Lleones han marcat dos gols que feien el 3-1 definitiu en una segona meitat en la que no s'han sentit gaire còmodes després d'haver portat el domini durant tot el primer temps. El proper partit serà dissabte vinent a les 12 al camp de l'Espanyol, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, i el podreu seguir també a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Gràcies, Pau. D'altra banda, l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit. Per la seva banda, el Barça comença la defensa del títol a casa a les 7 de la tarda contra el Tenerife.
3: El tècnic del Barça, Pere Romeu, ha manifestat el seu respecte pel rival.
15: Bé, un partit exigent, un rival molt dur, un rival al qual sempre li he tingut molt respecte des de que soc entrenador aquí al Barça, un Tenerife que sempre és un equip agressiu, és un equip intens, és un equip que va molt al duel, que es defensa amb totes les jugadores, que després té bona capacitat de jugar directe i de contraatacar-te, un equip que històricament sempre ha quedat a la posició alta de la classificació habitualment, un equip que, com tu bé dius, ha fet bones incorporacions que segur que li donaran un punt competitiu i de qualitat molt alt, així que demà haurem de treure una versió boníssima nostra per endur-nos els tres punts, que és el que volem.
2: I a segona A, doble victòria catalana aquest dissabte. El Centre d'Esports Sabadell va guanyar l'Almeria 1-0 en el primer partit de la temporada, la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
24: Gran inici de temporada del Sabadell en l'any del retorn a la segona divisió després de dos empats fora de casa contra dos candidats a la part alta. A més, amb la sensació d'haver perdonat tant a l'Sporting com al Castellón, ahir contra un altre equip que reuneix les mateixes característiques, victòria 1-0, per tant, 3 porteries a 0 en 3 jornades l'equip de Ferran Costa, i amb la sensació de nou que es va tornar a jugar allò que més li interessava al conjunt arlequinat, que ja es va avançar a la primera meitat en gol de Nico Joaquini, el va anul·lar el VAR per una falta prèvia d'Arthur Bonaldo, però el mateix davanter de Kansas City, l'estatunidenc, va acabar fent l'únic gol del partit a la segona meitat, també aprofitant una pilota morta dins de l'àrea després d'una rematada prèvia de Ton Ripoll. Va saber patir després en bloc baix en el tram final de partit per acabar segellant la primera victòria del curs 5 punts de 9 possibles en aquesta arrencada de Lliga, insisteixo, en l'any del retorn a la Lliga Hypermotion del Centre d'Esports.
2: I a Primera Federació completarà la jornada el Nàstic.
3: Els granes juguen contra el Saragossa al nou estadi a 2:15. Tarragona Ràdio i Jordi Blanc.
11: El Nàstic encetarà aquest vespre la temporada 2026-2027. Ho farà de nou a la Primera Federació per sisena temporada seguida. Només un futbolista continua dels que fa un any van arrencar la Lliga. 20 cares noves, que en poden ser 21, abans que tanqui el mercat, sense l'objectiu de l'ascens, amb gent jove, on la gran majoria provenen de Segona Federació i amb ganes de consolidar el projecte. Al capdavant, dos exjugadors del Nàstic, Tomeu Nadal a la direcció esportiva i Xisco Campos a la banqueta. Campos destaca la igualtat de la categoria, el paper determinant de l'afició i importància de competir amb humilitat, identitat i esperit col·lectiu.
12: És una cosa que els he repetit moltíssim i crec que han de tenir una humilitat sempre ben entesa, de que si fem el que hem de fer podem competir contra qualsevol, tenir aquest punt de rebel·lia i després també hem de tenir clar que han de respectar el futbol al 100%.
11: L'àrbitre del partit serà Juan Antonio Campos Salinas i s'espera una bona entrada quan el Nàstic supera ja els 6.300 abonats i els aragonesos han comprat 2.000 entrades per donar suport al seu equip.
3: L'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, vol que l'equip demostri el seu potencial.
16: Molt il·lusionat, molt conscienciat d'on estic, de que és el primer partit i, com deia abans, molt focalitzat, perquè al final el que sí depèn de tu és preparar el millor possible el partit, i amb això estic, amb intentar prendre les millors decisions, aportar tot el que pugui a l'equip i sobretot que l'equip se senti alliberat de mostrar el que poden fer i ja dic, intentant sumar amb tot el que pugui i ajudar des d'on me toqui.
2: I en bàsquet, la penya va perdre el primer partit de la pretemporada disputat a Gijón contra l'Obradoiro gallec per 77-96.
3: En canvi, el Fiat Girona va superar 93-77 el Xisar Phoenix en el partit jugat a Platja d'Aro. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, ha valorat l'esforç dels jugadors disponibles.
17: Són una mica diferents per l'ausència de tants jugadors en les finestres, mala notícia de les lesions. Bueno, penso que el que demanem als entrenadors, que és esforç i lluita, ho han fet i, bueno, ha acabat el partit i estem tots bé, doncs molt contents.
3: El Phoenix també ha estat el rival del Manresa aquest dematí. L'equip del Bages l'ha superat 113-91.
2: I el Barça ha guanyat la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala en una final ajustada contra el Catga Santa Coloma, que ha acabat amb un marcador de 4-6.
3: L'equip colomenc ha empatat 4-4 en situació d'inferioritat numèrica a 4 minuts per al final, però el Barça ha acabat marcant 2 gols més. Escoltem Igor Rivero, del Barça, i Marc Turlà, del Catga, en declaracions a Sport 3.
18: Contento por este primer título, ¿no? Sabemos la importancia de la Copa Cataluña y muy contento. Corriendo ritmo poco a poco y con la confianza de mis jugadores están cada día mejor. Sabemos que no podemos regalar tanto así, ¿sabes? Aún más un equipo como Coloma. Pero es así, el futbol sala, si despista un segundo, el equipo llega.
25: Bueno, ho hem tingut. Al final fa ràbia perquè hi ha gols molt evitables. Llavors, realment, els dos equips són molt dispars i a sobre nosaltres venim de començar un projecte nou, molta gent nova, ells són campions de Lliga, juguen a Champions, ja no és un projecte que es fa, però, hòstia...
2: I fins aquí les notícies en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Cap de setmana de molta mobilitat i operació tornada i anada de vacances. En aquest context, l'aeroport de Barcelona al Prat enfronta l'operació tornada de final d'agost amb 4.421 operacions comercials programades entre aquest divendres i demà dilluns. Avui diumenge n'hi han hagut 1.082 i ahir dissabte hi van haver 1.073 segons les dades d'AENA. Tot això subjecte a canvis segons les programacions de les companyies aèries. I per demà dilluns s'esperen unes 1.123 operacions comercials. Per altra banda, la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda a hores d'ara per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta a tots els operadors i que s'ha originat a prop de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en l'infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Protecció Civil ha activat la alerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per part del personal de DIF. I en plana internacional, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 768 persones, segons l'últim recompte publicat per l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc. A més, hi ha 2.502 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors assegura que encara hi ha dos espanyols entre els desapareguts i recalca que l'ambaixada d'Espanya a Nova Delhi i el consulat al Nepal, juntament amb el consulat al Pequín, segueixen atentament la situació i fan gestions amb les autoritats locals. I el Consell de Ministres també té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per poder fer front a la crisi migratòria de Ceuta, segons ha avançat aquest diumenge al país. I passem a cultura, on el rei Felip V i els seus deliris han estat el fil conductor de l'espectacle central de la 40a edició de la Calarre, que ha reunit a milers de persones a Cal Redó. Llei de Televisió, Jordi Sebastià.
2: 450 quilos de pólvora cremen aquests dies a la Aquelarre i la seva màxima exposició ha estat la nit d'aquest dissabte amb l'encesa de la universitat, la invocació i l'escorreguda. Enguany, el mil·lenari de Cervera té un gran pes, però sobretot el record de Felip V, convertit en el seu deliri animal en el mascle cabró que, junt amb la figura femenina de Lilith, han clos l'escorreguda aquesta matinada. L'Aquelarre encara continua aquest diumenge amb la Fira del Gran Boc i diverses xerrades sobre el món màgic.
1: I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda per panca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat prop de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en l'infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe està ubicant els viatgers entre Girona i Barcelona als trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que pels trajectes internacionals s'han habilitat autobusos. Adif confia poder restablir l'atenció a mitja tarda i a viatgers que, per exemple, van cap a França, com és la Mariana, que han patit demores en el seu tren. Escoltem-la.
2: Está demorado, sí. Solamente han informado eso, que no se sabe cuándo vamos a entrar. Solo que está demorado. Nosotros vamos a Marsella, pero creo que ha pasado algo en el tren, como que en la vía está, pero no nos da mayor información.
1: I també perquè fa als transports, un maco control de vehicles pesants a l'AP7 i a l'A2 ha finalitzat amb més d'una setantena de denúncies. Els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han inspeccionat 61 camions durant aquest cap de setmana en els dos dels principals eixos viaris de Catalunya amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat. El balanç final és de 34 denúncies per incompliments del temps de conducció i el descans, 37 per transport i trànsit, un conductor ha estat denunciat per conduir sota els efectes de les drogues i un conductor per excés de velocitat. També el Consell de Ministres té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, segons ha avançat aquest diumenge al País. I a Cultura, Llafranc, al Baix Empordà, ha estrenat una nova geganta durant la seva festa major. Així s'ha recuperat una tradició documentada des d'inicis del segle XX. Ho ha confeccionat el taller clar de la Casa de la Selva al Gironès. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: El projecte neix d'una investigació de l'Arxiu Municipal de Palafrugell que ha documentat la presència de gegants i capgrossos a les festes de Santa Rosa de Llafranc des de, com a mínim, l'any 1904. Miquel Muñiz, impulsor de la colla gegantera.
4: Nosaltres no sabem si eren reis o si eren comtes o pagesos. No sabem quina forma tenien, però la nostra intenció no és recuperar exactament com eren. La nostra intenció és recuperar el fet geganter, que era una activitat cultural central de les festes de...
1: I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Ràdio Nostàlgia, anys 90.
5: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. S'ha reprès la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'estar més de 10 hores tallada per la manca de tensió elèctrica, segons confirmen Renfe i Adif. La incidència que s'ha originat als voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera ha estat causada per una caiguda de tensió en la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe el que ha fet és reubicar els viatges entre Girona i Barcelona a trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que els trajectes internacionals s'hi han habilitat autobusos. I també hi ha 3 persones en estat crític i 2 més en estat menys greu després que un cotxe hagi sortit de la via i hagi bolcat uns 10 metres en un camí rural a la vora del Poblador, al terme municipal de la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell. Concretament, els fets han tingut lloc en un camí rural a prop del riu Segre, en paral·lel amb la C-14 i a l'alçada del Pla de Tirs. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers de la Generalitat. L'avís, que s'ha rebut a les 6 i 8 minuts hores, i ara mateix el SEM està atenent a les 5 persones afectades. I per la seva banda, els bombers també han activat 5 dotacions terrestres i un helicòpter. També en trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies en aquesta operació anada i tornada de vacances d'aquest últim cap de setmana d'agost. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista P7 hi ha 5 quilòmetres de retenció freginals en sentit nord per un accident que talla un carril. Més endavant a la mateixa P7 hi ha intensitat d'emposta en sentit Barcelona per un altre accident que ocupa el voral. Per tant, precaució. A la P7 hi ha lentitud i aturades intermitents entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. També hi ha intensitat a Sant Celoni en sentit sud i més endavant lentitud i aturades de Llinars del Vallès a Granollers en sentit Barcelona. A la Nacional 420 hi ha retencions a les Borges del Camp en sentit Tarragona per un accident. A la C31 i a la C65 hi ha lentitud amb aturades intermitents de Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A la GI600 i a Quatordera en sentit oest. A la C32 a l'autopista del Maresme hi ha lentitud amb alguna aturades entre Premià i Alella en sentit Barcelona. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies, Mireia. I en cultura, la plaça de la Vila de Vilafranca de Penedès ha viscut una jornada Amazing a Sant Fèlix. Els castellers i la jove vella han signat una millor diada. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Formació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu,
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy Vibes, Itamo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Una nova edició, un nou Generació Xic. I com que és una nova edició, una nova trobada, un nou programa, doncs tenim noves cançons que compartir amb vosaltres. Cançons sempre que formin part d'aquestes dues dècades de prodigioses de la música, dues dècades que ens han donat himnes que ens han fet créixer, himnes que ens han acompanyat i, per tant, que són, això, la banda sonora de la nostra vida. Així de fàcil. Si ho podem fer fàcil, veiem per què hauria de ser la cosa difícil. No volem pas fer les coses difícils, no? Que no? Esclar que no. I menys aquí el Generació Xic, perquè l'estona aquesta que compartim junts doncs és una estona per passar-ho bé, per passar-ho bé. Perquè pots estar doncs, a casa, no sé, preparant el sopar, o haver sortit a córrer, que ara d'això... O ja comences, ja són hores, amb el temps que fa, doncs, de poder sortir a fer una cerveseta, aprofitar aquestes hores del vespre, que si està tan i tan bé amb una terrasseta, no? I... Doncs quan prepares tot això, aquí estem els del Generació Xic per posar-hi això, banda sonora també en aquestes tardes, en aquests vespres, ara ja, doncs, de temperatures càlides, per exemple. A nosaltres ens agrada que... Home, jo crec que sí, que poder-vos acompanyar i que després és tot una alegria. Després, quan ens feu missatges a Instagram, t'he dit que tenim un perfil a Instagram, @generaciochic, doncs que quan estem en aquest... tot això que ens envieu a Instagram, doncs ens dieu que us agrada el programa i que us agrada que us acompanyem mentre feu aquestes cosetes i que les cançons que posem són cançons que coneixeu, que voleu, que feia temps que no escoltàveu o que us agrada simplement anar per casa cantant-les com a bojos i boges que feu vosaltres. Mare de Déu, senyor! Això sí, no sé per què, quants aquests vespres d'estiu que et deia, ara ho veuràs per què t'ho dic això, però els vespres d'estiu us agrada més aquestes cançonetes així per començar suavet, a poc, que són les que normalment posem per començar el programa, perquè ens agrada anar doncs, d'en BPMs suavets i acabar amb BPMs a saco amb una festa contínua, com pot ser, per exemple, aquesta dels Rebeldes. És el que et deia, Aquests vespres, sota la llum de la lluna. Doncs Bajo la luz de la luna, des de l'àlbum Mediterráneo de 1988, aquesta dels Rebeldes.

0: Ai, com ens agrada cantar aquestes cançons així, així de mort per començar el programa. Bajo la luz de la luna dels Rebeldes.
1: Sé que nunca imaginé.
0: Ai,
1: que bajo la...
0: Aquesta, Bajo la luz de la luna, deien les males llengües que era una cançó que sabia que el Carlos Segarra havia creat per dient, parlant de quan estava, o que l'havia creat fent guàrdia a la mili. No sé, jo això ho vaig comentar, recordo haver-ho comentat un dia amb ell i va dir que d'això res de res.
1: Que bajo la luz de la luna, yo te amé.
0: El que sí que és, i això està clar, ens ha servit per començar el programa d'avui, el Generació Chic d'avui.
2: Generació Chic.
0: Ai, senyor. Va, ens posem un rotllet així. Això que no acaba de ser música... Sí, és música de discoteca, però no, no acaba de ser aquell mezzo tempo, no? És una mica allò que ens fa ja començar a moure una mica perquè ens posem ja en mòduls dissabte a la nit. Get down Saturday night.

Get Down Saturday Night. Oh, això és un... no? És guapa aquesta, per començar a posar-li canyeta al tema. És de 1983, l'àlbum es deia Saturday Night, i aquest Get Down Saturday Night, Oliver Cheatham. Home, jo és una de les produccions amb aquest to... A mi m'agrada, a mi, mira, és de les que... De les que dona això. Cosa, cosa guapa, virilla, que en diem aquí. Bangkok, Oriental City, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. I aquesta també és el Murray hit amb aquest One Night in Bangkok. Què, ens n'anem a Bangkok una nit, ni que sigui una nit, des de 1984? Vinga, va, som-hi!

Ai, que tenim el... Tenim aquí el que diuen... No sé com ho diuen, això? El dèbil, el... Dèbil, no, que no sigui massa fort, eh? El dèbil em refereixo al dimoni aquí, que està caminant a prop nostre. I camina per les, pels carrers de Bangkok una nit d'aquestes de les guapes. Vés a saber què feien, senyor.

en compte amb les teves companyies, perquè tinc el Devil Walking Next to Me. Què? Una mica de Deep Edge, ara? Això sempre dona classe i categoria al programa. Al programa i allà on ho posis, també si te'n vas a córrer. Diuen que molts ens dieu, que molts ens escolteu mentre feu esport. Alguns al gimnàs i altres, doncs mira, ara que fa bon temps, doncs sortint al vespre a fer quatre passes una mica, no? Això és l'Enjoy the Silence, des del Violator de 1980. Deep Edge Mode, una de les bandes imprescindibles.

I ja m'explicaràs tu com es pot entendre la música dels 80 i dels 90 sense una banda com podria ser, com és exactament així, aquesta gent que es diuen Depeche Mode.

banda, 1.000 etiquetes. Jo no sé exactament això de les etiquetes, saps que no ens agraden mai aquí a la Generació. Però què, li diem que són, evidentment, els grans exponents d'allò que en deien el New Wave, no? De rock alternatiu, de pop, home, sí, una mica de pop també, i, evidentment, música electrònica.

estem parlant de David Gahan, estem parlant de Martin Gore, d'Andrew Fletcher i, evidentment, Vincent Clark i Alan Wilder. Els Depeche Mode. Aquest àlbum que deia aquest Violator és de Violator, és de 1980. I aquí estaven, doncs, disfrutant del silenci. Jo també, evidentment, sabem disfrutar del silenci, però encara més disfrutem de cançons. De cançons com, com aquestes, que ens donen molta festa. Per això m'ha vingut a mi lo de la festa al cap, perquè estem ara amb una... Ai, el Enjoy the Silence, que ens marxa i ens arriba ja una versió en directe. Ah, que ens agraden les versions en directe, eh? Wow. Vine a la festa! Aquest Vine a la festa dels Pets, donant inici a aquest àlbum en directe seu. Vine a la festa! Sí, senyor! Va, anem de festa. Aquesta festa del directe va ser el 1995. I cançons com aquestes són les que ja ens donen virilla per tirar endavant i per començar el programa, ara sí, a Sac Pack, Fondi Fort. Vine!

festa, la festa que et proposem aquí sempre, aquí al Generació Xic. La festa que ens portaven, que ens donen, que ens regalen sempre les cançons del Pet i més dels Pets, quan i més quan són així en directe. Sabeu que som uns enamorats de les versions en directe i hi ha àlbums del rock català que tenen la seva cançó, diguem, amb àlbum d'estudi, però que després doncs passa com amb el Vent Endins, per exemple, del Sopa, o el concert de mitja nit del Sau. Però també amb aquest Vint a la festa dels Pets.

aquesta cançó que els Pets feien servir moltes vegades per començar els seus concerts, amb aquella mítica frase de "Som els Pets" de Constantí i "Visca la mare que ens va parir", per exemple. Tots tenien, el Sopa tenien allò de "Bona nit, malparits". Sí, senyor!

Again, No Doubt. Hem entrat aquí a sac amb aquesta gent, amb aquesta cançó. Aquesta, això aquí ens ho posem complicat amb noms difícils, eh? I get no doubt. Mira, la cançó encara ens en sortirem una mica perquè es diu així. I get no doubt. És de 1997. La formació, mira, es diuen Chumbawamba. I tot i que la cançó, com et dic, es diu I Get Knocked Down, en realitat això és el subtítol, eh? Perquè la cançó es diu Tupping. Mira que és difícil, de vegades. Ai, no està apagat, això. No està apagat. I Get Knocked Down. Aquesta banda és una banda que ve del món del punk, més aviat. De fet, els anomenen com una banda d'una branca del punk que en diuen anarcopunk, mare de Déu. Anarcopunk amb l'anarcocomunisme per bandera. Res, que aquesta gent se'ls va conèixer, sobretot per cançons com aquesta, com aquest I Get No Down, que això, ens quedarem amb això, més que no pas amb les etiquetes i amb les altres històries, perquè tot l'altre, a qui no importa, que deia l'Alaska. I com ens agrada recordar cançons de l'Alaska, i sobretot aquestes que... Home, hi ha aquestes 3-4 cançons d'Alaska, amb l'època dels Pegamoides, però aquesta ja amb Dinarama... que, home, doncs són guapes perquè sí.

Doncs que tu, a qui no li agradi que no miri, que deia aquell també, a qui li importa lo que jo haga i a qui li importa lo que jo diga, això sí que s'ha convertit en un himne de la nostra generació, eh? Aquesta cançó, aviam, deixa'm-ho que t'ho digui exactament bé, és de 1986, un àlbum que es deia No es pecado. I com et dic, doncs s'ha convertit, és i serà sempre un himne de la nostra generació. Ho ha pres també bastant com a himne al col·lectiu LGTBIQ+, no sé quantes coses més. Serà per sigles, noi? Recordes després acabar sabent què vol dir cada cosa, perquè ens perdem. L'Olvido Gara. Dient que tu, endavant les atxes, tu a la teva i això. Qui no li agradi, que no miri. Ai, va, anem amb... Ostres, aquesta, tu. Sí, senyor. Anem amb la Maria. Què et sembla? Maria dels Blondie. Aquí, al Generació Chic.

Doncs clar, si no paren de fer-nos cançons que es diuen Maria, nosaltres no podem parar de dedicar cançons a les Maries del Generació Xic. Que en sou moltes, en sou moltes. Però mira, va, doncs aquesta diguem que és especial per tu. Què et sembla? Per tu, exactament, per tu. Maria. Blondie amb aquest Maria. Blondie, aquesta banda americana de Nova York, directament de Nova York, amb la veu superespecial de la Debbie Harry. Quina força que tenen les cançons, sobretot en el rock and roll, quan la veu és una veu femenina, eh? Estem molt acostumats a les veus masculines, però no, anem a posar en valor també aquestes veus... Ara no, ara passarem a una veu masculina, però m'agraden aquestes cançons amb veu de dona. Ara no, ara estem amb el Manolo García, amb el loco de la calle, amb l'último de la fila. Així que, una mica, fot.

Doncs com diuen ells i com demanen ells, passo al loco de la calle. I quan el loco de la calle ve de gent com els Último de la Fila, que passin per allà on vulguin.

pogut gaudir en directe i encara després de molts anys en aquesta gira de retrobament que han fet, després de tants anys, una autèntica passada poder gaudir del Quimi Portet, del Manolo García. Aquesta parella de Barcelona que... Mira, Barcelona. Sí, el Manolo García des del Poble Nou i el Quimi Portet des de Vic. Sabeu que els dos van de fet, tenien bandes paral·leles. Ells, cada un anava a la seva i es van conèixer, doncs, amb un concert d'aquests on totes dues bandes participaven, van acabar fent coses junts. I van formar, de fet, ja junts a una primera banda que es deia Los Burros. Aquella del Huesos, Huesos, te'n recordes? Doncs allò era els inicis de l'última de la fila amb una formació, doncs, diferent, no? Un so més rock, potser. Després ja va venir l'última de la fila, després es van separar, van seguir carreres en solitari tots dos, i ara, doncs, hem tingut l'oportunitat de tornar-los a gaudir, i això ens fa molt feliços. Escolta, que estem tirant cap al final del programa, estem tirant cap al final del Generació. Si ara estem com molt rockeros, potser que ens tornem a posar una mica així de música disco, no? Potser, sí?

Una mica de Black Box, una mica de Ride on Time, que això sempre va bé. Aquestes cançons sí que ens donen... mira, aquesta... Això és exactament de 1989.

Doncs vinga, va, una mica d'història sobre aquesta, banda. Ells són italians, surten des de Roma, Black Box, la banda. La banda, aquí amb aquesta, tot i que sortir d'Itàlia, ja saps que sempre t'explico que lo de l'Italo Disco va ser abans i després una mica d'Eurodance. Això, fins i tot, són una mica high energy. Right on Time dels Black Box, aquí, samplejant la veu de l'Olieta Holloway amb aquell... amb aquell Love Sensation que havia fet el 1980. Van fer servir el... van samplejar, van agafar la veu de la Olieta Holloway, però sense la seva autorització, sense el seu permís. Es va fer tan famosa la cançó que després ho van haver d'arreglar d'alguna manera. Black Box, que sempre es van envoltar de veus femenines per les seves obres, i van fer servir moltíssim una senyora que va col·laborar sempre amb ells, era la tal Martha Wash. Aquí, per això, en aquesta cançó no és la Martha

Sembla que anem acabant el programeta d'avui, o què? Com ha quedat això avui? Hem tingut de tot, hem tingut una mica rock and roll i estem acabant aquí ara una mica de pop, coses guapes, amb dipets també, però estem acabant ara així com molt discotequeros. I anem ara molt, molt més amb, mira, els que feien, diguem, la competència. El que era la Italo Disco, per exemple, és un grup alemany que són els Mother Talking.

0: Vamos, vinga, som-hi amb el brother Louis, Són els Mother Talking, això. Per això és una edició especial que van fer l'any 98, que van tornar doncs, amb noves remescles, fent les coses d'una altra manera. Aquest Louis, de fet, era el seu productor, eh? Dieta Bolen i Tom and Anders, que ja saps que són els Mother Talking. Oh, senyor! Ah, amb els Mother Talking, per això ja et deia, arribem al final del programa d'avui. Així que, si vols, la setmana que ve, tornarem. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s'ha registrat un retorn esglaonat a la xarxa viària catalana. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de les vies. Tot i això, hi ha hagut incidències més destacades, com lentitud i aturada d'intermitents a la P7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, a banda de dos accidents a Freginals i Amposta en sentit nord. La circulació també ha estat lenta amb algunes aturades a la C32 entre Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres i entre Premià de Mar i Alella en sentit Barcelona, així com també a la C31 i a la C65 entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. Fins a 9:15 s'ha registrat prop d'un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat, amb un pic de 33 km sumat en diferents trams de la xarxa viària. Cal lamentar, però, un accident de gravetat en un camí rural a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, en una sortida de via d'un vehicle que ha bolcat a 6:45 i ha fet camí rural a prop de la C14. Segons el balanç del SEM, hi ha 5 afectats, 3 d'ells en estat crític i un ferit en estat greu i un menys greu. I també s'ha reprès la circulació dels trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'estar més de 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica. La incidència s'ha originat pels vols de les 9 del matí a la zona de la Sagrera i ha causat una incidència en la infraestructura per una caiguda de tensió en la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe ha reubicat els viatges entre Girona i Barcelona a trens de mitja distància de l'R11, mentre que a Sabetes Internacionals s'hi han evitat autobusos. I també en aquest context de transports, l'aeroport de Barcelona al Prat afronta l'operació tornada de final d'agost amb 4.421 operacions comercials programades entre aquest divendres i demà dilluns. Avui diumenge n'hi han hagut 1.082 i ahir dissabte hi van haver 1.073, segons les dades d'AENA. Demà, dilluns, se n'esperen 1.123 d'operacions comercials. I també una dona de nacionalitat alemanya ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Rubina de Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i se li han patit maniobres de reanimació. El SEM ha rebut l'alerta a 4:15 de la tarda, tot i que no pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja en són 22 des de que va començar la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
5: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
6: Núria Gómez i Montfort.
7: Molt bona tarda.
6: Sí, jo et coneixia per Montfort, ara ja sé que no, que és Núria Gómez. Molt bona tarda, benvinguda aquí. He estat molt content quan vas dir-me que sí, que també et feia gràcia venir aquí al programa. Jo et volia preguntar del pregó que et van escollir, d'aquests 100 anys que... Quin premi va ser aquest dels 100 anys? Explica-m'ho.
7: És els Premis Nacionals de Comerç que fa la Generalitat cada any i que premien, entre d'altres coses, els comerços centenaris, els de 150 i els de 200 fins i tot, que quan hi vam anar vam veure que hi havia comerços de 200 anys. Que...
6: Recordes algun de 200 anys?
7: Sí,
6: Can Culleretes?
7: Era una drogueria... no recordo si de Vilafranca o... Però sí. Sorprenent.
6: Jo he d'anar a comprar pintura. Podríem fer una foto allà. Escolta, sí, i 100 anys era bastant, doncs, centenaris,
7: sí, d'establiments. Sí, de centenaris, jo crec que n'hi havia uns 20 i pico.
6: I el premi és Premi Nacional del Comerç.
7: Són els Premis Nacionals de Comerç.
6: A Catalunya.
7: Llavors, sí, els fan allà, els donen allà a la Generalitat. I això, i cada any premien els... fan un Premi Nacional de Comerç en algun motiu així més, algun establiment que ha tingut algun projecte així diferent, i després premien els centenaris, els de 150 i els de 200.
6: Escolta, i aquest centenari quan comença? No, primer, qui te'l va lliurar el premi? Qui te'l va donar? El conseller?
7: No, el president de la Generalitat, i també hi havia el conseller Samper, que és el de, jo crec que és comerç, el... Sí,
6: sí, tocava sí. Comerç, sí, esclar, sí, sí, no sí, podia sí, ser sí. De mediambiental.
7: Sí.
6: No. Molt bé, i quan comença aquesta rellotgeria vostra? Crec, algú m'ho ha dit, que era, si no al mateix carrer, per la zona del carrer Princesa.
7: Sí.
6: Vaig bé?
7: Sí, anem bé. A Barcelona, el Pau Montfort va començar... El Pau Montfort és el meu rebesavi. I va començar a Barcelona, una joieria i rellotgeria, també. Després ho va continuar el seu fill, en Lluís Montfort, que és el meu besavi. I a l'any 1923, Lluís Montfort va vindre cap aquí a Molins.
6: Jo recordo una fotografia, no sé si l'havia penjat a internet el Josep Montfort
7: pot
6: i José,
7: ser.
6: Que hi havia un rellotge a l'establiment.
7: Ah, però aquest rellotge està cap a... No, aquest rellotge està a la zona on hi ha... ja t'ho direm. La catedral de
6: Barcelona?
7: Sí, no, Santa Maria del Mar.
6: Sí.
7: Doncs allà, en aquella zona, hi ha un carrer on hi ha un rellotge que posa a Pau Montfort.
6: Però no era la...
7: No era on hi havia la... No. Jo també l'he vist, aquesta fotografia. No he anat mai a veure-la. I encara hi és ara, eh? Encara hi és ara.
6: Sí, que un dia vaig dir... Quan ho vaig llegir, passaré a veure-ho, però allò que dius. I no ho he fet.
7: No, doncs està en aquella zona. Però no és on hi havia...
6: Perquè poder... El van passar allà...
7: Com ell era rellotger i feia rellotges, doncs possiblement aquest rellotge...
6: Ah, el devia haver fet ell. Sí. Però tornem amb que el Lluís, que era el teu rebesavi...
7: Sí, el meu. El meu besavi.
6: El teu Lluís besavi. És el meu besavi. El rebesavi era el Pau. Però tots es deien Montfort.
7: Sí.
6: Va, llavors, el Lluís... els seus dos fills venen cap a Molins de Rei.
7: Bueno, neixen aquí a Molins, ja.
6: Ah, ja neixen aquí.
7: Sí. Ells ja són d'aquí a Molins. El que el Lluís, quan ve cap aquí a Molins, ja s'estableix al Passeig Pi Margall 24, on estem ara.
6: L'any 23. Escolta'm, i tenia algun motiu l'avi, el rebesavi Lluís... per venir a Molins de Rei, coneixences, experiències laborals...
7: Sí, alguna cosa amb el aquí al molí, o alguna cosa d'això... Bueno, això el Josep Montfort ens ho explicaria la mar de bé, perquè jo em perdo bastant amb la història, però sí, per això va vindre, perquè ho coneixien ja.
6: Algun contracte professional, sí. Llavors ja comencen... Bueno, neixen aquí... I el Lluís Montfort, rebesavi, ho hem d'anar marcant, i ja obre aquí la rellotgeria. Rellotgeria i joieria conjuntament?
7: Sí.
6: I els nens van creixent.
7: El Francesc i el Joan, sí. Després continuen ells el negoci.
6: Tots dos junts. Tots dos es dediquen al negoci, els dos germans, aquí, a on encara hi sou ara.
7: Sí.
6: I per molts anys.
7: Sí.
6: Escolta'm, però arriba un moment que els germans es volen independitzar un de l'altre.
7: Sí, se separen allà, jo crec que devia ser més o menys el 65, una cosa així, que llavors en Joan obre una joieria al Terraplè, on hi han estat fins fa poc que es va jubilar el Josep, i ell amb el seu fill Josep doncs continuen allà la joieria rellotgeria, i nosaltres... l'avi Francesc Montfort, juntament amb la meva mare, la Teresa, doncs continuen la joieria al passeig.
6: Sí, jo recordo, amb el Josep anàvem els pares junts, que sempre faig la broma, que ell era el primer de la classe, jo, sense arribar a ser l'últim, li feia competència per la part darrere, per la cua. Però sí, sé que hi havia anat moltes vegades i sé que ell, aquell edifici, l'estimava molt. Mm.
7: Sí.
6: Que encara se'n recorda, diu que quan passa per allà... Bueno, això, jo que soc nostàlgic, ho puc entendre. Després, el Lluís Estrellà de Molins de Rei, això ja m'ho has dit ara, i jo pensava sempre que eren tres germans, i et volia preguntar, i no. Et pregunto allò de joiers. Perquè tu ets... rellotges?
7: Jo no arreglo rellotges. Poso piles, faig tot el que d'allò dels rellotges, però la maquinària... No, jo no sóc rellotgera, jo sóc joiera.
6: Joiera.
7: Exacte.
6: Per fer dissenys.
7: Sí.
6: Dissenys i...
7: Per reparar també peces, que això és molt important. Reparar les joies és tan... Per mi és tan important com saber fer una peça.
6: I és molt artístic, l'altre és...
7: És molt artesà i, bueno, i són anys d'ofici. I que per molts anys els oficis no els perdem. Perquè...
6: Ah, llavors, si jo porto el rellotge a arreglar a casa teva, la teva mare tampoc?
7: No, tenim un rellotge que ens ho fa.
6: Que el Josep sí que també...
7: Sí,
6: el Josep
7: és rellotge.
6: Llavors, si jo, per exemple, ara aquest anell, que és així, fos el doble de gran i jo em volgués fer dos de petits, ho faries?
7: Doncs ho fonem i fem dos anells.
6: I si jo tinc una pedra d'una rebesàvia i vull pesar per regalar-lo, ara que em donés intenció de casar-me, de prometre'm, i volgués regalar, m'hi posaria amb aquesta pedra?
7: Ah, exacte, també.
6: Això és una feina maca, no?
7: Sí, molt, molt. Bueno, és el que dèiem dels oficis, no? Que tenen aquesta part d'artesania, de treballar de manera pues, tranquil·la... tot i que les presses que sempre hi ha i que sempre has de complir amb els... Però poder treballar doncs d'una manera artesana, tot i que ens hem hagut de modernitzar molt. La joieria ha fet un salt com important amb com treballaven això, no? Els meus avis o com treballaven altres generacions, a com el disseny amb 3D, els ordinadors, les impressores amb 3D, tot això ha evolucionat moltíssim i ens hem hagut de... Jo vaig aprendre a l'ofici fa 30 anys, però jo constantment haig d'anar reciclant-me i fent petits cursos o perquè...
6: Actualitzar tots els teus coneixements, sí.
7: I pots continuar fent peces potser d'una manera més ràpida, però sempre amb l'acabat artesà, no? D'acabar la peça, doncs això, polint la mà, fent-ho, perquè és quan li dones aquest acabat menys, diguéssim, pues de fàbrica, no?
6: Sí,
7: no,
6: que més... O ja s'ha perdut allò de posar-hi inicials.
7: Ah, no, sí, els gravats és molt important, es graven.
6: Per exemple, a Pere Bergoñó, el que sóc jo, sí. Un segell, que ara que és una P i una B aquí, sí, es fa, jo pensava que això havia passat.
7: Aquesta setmana n'he fet un, fixa't, amb inicials.
6: Però amb la P B no.
7: No.
6: Això seria molta casualitat. I per dintre,
7: els
6: casaments?
7: També, els casaments és una de les feines que tenim encara...
6: Posar per dintre, sí, el Josep i la Olga...
7: Sí, i la data del casament, sí, i tant.
6: Sí, ara quan veus una data que posa 1965, que són les que jo veia llavors, ja sent molt... Escoltem música, sisplau, i continuarem parlant amb la Núria Gómez Montfort.

0: Núria, no t'he preguntat si quan et van dir lo d'aquest premi del centenari et va fer molta il·lusió, perquè suposo que ja ho sabíeu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè clar, de fet és una cosa que tu sol·licites, no és una cosa que ells et diguin perquè no tenen registre. I llavors és una cosa que ells fan la convocatòria amb això del gencat.cat, tu entres i veus que hi ha els premis comerç i hi ha un període durant l'any, ja crec que són 2 o 3 mesos, que tu pots entrar-hi i et demanen doncs tota una sèrie d'informació perquè tu puguis demostrar que l'any, en el nostre cas, que el 1923 a la joieria Montfort, joieria i rellotgeria, ja existia Molins de Rei. Llavors això, tu et presentes, ells validen que tot d'allò i llavors et comuniquen que doncs sí.
0: Ah, bueno, eres centenària ja a Molins de Rei, però si tirem més enrere, sí, a Barcelona encara era exacte, més antiga.
1: Exacte, però jo crec que miren que siguin al mateix lloc.
0: Sí. Si sí. És una empresa, una botiga que va sí. Passant de Granollers a Igualada i tal, llavors ja es perd, no?
1: Sí. No? Sí.
0: Ha de ser el mateix sí. Lloc, és veritat. Sí, esclar, té sentit, eh?
1: Sí,
0: té
1: sentit. Sí.
0: Escolta, però sí que et devia fer il·lusió quan algú et devia telefonar sí. I et van dir si volia ser la pregonera de la fira sí. De l'any 1925. No, 2025.
1: Sí. Home, la veritat és que bueno, la trucada va ser de l'Ivan Mustieles, que era el regidor de fira aleshores.
0: I ara no?
1: I no. Crec que... Bueno, no ho sé.
0: El regidor de fira és el que et dona la teva pregunta.
1: Sí, em va trucar i em va dir que, bueno, que havien pensat en mi i jo li vaig dir, mira, Ivan, sincerament, dic, m'ho haig de pensar perquè no ho veia. La veritat és que no ho veia gens. No enten... És que a més li vaig dir, és que no entenc perquè m'ho dieu a mi, perquè no... Ja, però... Bueno, volien lligar-ho, doncs, això, amb el centenari, amb el tema del comerç, el comerç de proximitat, el... I llavors, bueno, ho vaig parlar amb la família, ho vaig... I em van dir que sí, que per què no, que... I, però va ser un repte, eh?
0: Ara que dius el comerç de proximitat, ha rebut molt a Molins de Rei.
1: Sí.
0: Però amb el tema de la joieria també, perquè amb aquests grans llocs de venda, centres comercials, sí. Joieria no en fan.
1: Bueno, sí que n'hi ha, eh, també.
0: Per
1: sí,
0: aquí,
1: sí.
0: Però a Molins de Rei no.
1: No, però no, aquí Molins no. Però vull dir que en els centres comercials
0: sí que hi ha.
1: I la venda d'internet també, amb el tema de la rellotgeria sobretot, es venen molts rellotges per internet. Però jo crec que sempre haurà d'existir. En el cas de les joieries, a mi se'm fa molt difícil creure que una joieria... Per això, eh? Pel tracte proper, per la confiança, perquè quan tu deixes ni que sigui una cadena de plata, per més simple que ens pugui semblar que et deixen arreglar una cadena de plata que se'ls ha trencat, aquella cadena potser és d'un besavi, potser és una peça que per aquella persona, encara que no tingui un valor material,
0: però,
1: no?
0: però
1: en té moltíssim. Llavors això, internet no ens ho podrà treure mai, perquè no? El poder mirar amb aquella persona i que saps que t'ho deixa, que tu li

0: comprovar quan vaig allà que amb la teva mare, que són més o menys d'una edat que sí, s'assembla, sí. Doncs sempre... Mira, aquesta és d'allà, és vostra.
1: Sí.
0: Sí, sí. Tornem amb el repte del pregó. Sí. Tu vas dir, això és un repte, i ho vas consultar amb la mare...
1: Amb... Sí, amb el Jaume, amb el meu marit, amb els meus fills, els hi vaig dir... amb els de casa, no? De dir, hola, mira què m'han dit. I és que no ho sé, jo no sé... I amb l'Ivan també li vaig dir, de dir, escolta, Ivan, és que no, que ja veuràs, que sí, que ho pots fer bé, que si hem pensat amb tu és perquè ho pots fer, i que d'allò. I res, va ser posar mi, i sí que en el final del pregó dic que em va fer adonar que qualsevol persona, tinguem la capacitat que tinguem, només pel fet d'haver viscut a Molins i haver viscut la fira i haver... pots explicar i pots fer un pregó.
0: Pots fer pregó, s'ha de preparar, això sí.
1: Sí,
0: no,
1: això
0: no,
1: sí.
0: Fer un guió una mica com sí. aquest, però més complet, sí. com aquest que he fet jo aquí, més complet, però per anar tocant aquells temes, aquells sí. records, aquells sí. moments que tu has sí. viscut.
1: Sí, perquè al final la fira són això, són records, són olors...
0: I vas parlar del soterrani del mercat municipal.
1: Sí, sí, perquè jo és un record que tinc molt de la fira. Quan jo llavors devia tindre potser, no sé, 12 o 14 anys, 14 potser, i que era com les primeres feines, no?, que t'encarreguen o que fas, que la fira permet això, no?, que... I allà al sòtanos el Miquel Colell i el Joan Beumala doncs muntaven com una mica una fira de mostres i donaven...
0: Però del seu... Dels
1: seus productes, de productes dels seus supermercats. Cal Colell i Cal Beumala eren dos supermercats d'aquí Molins.
0: Cal Colell
1: estava al carrer Major.
0: Sí, sí, sí, sí. Davant de Cal Alcaraz.
1: Sí,
0: i tal.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: No tenia un altre nom, també? No li deien que... Sí, era Cal Colell, sí, sí, que feien cuit.
1: Ah, pot ser.
0: Sembla que sí, perquè jo...
1: Segurament.
0: Jo ho sabia més la teva mare.
1: Sí,
0: sí, Cal Colell, i que hi havia... a la llibreria Alcaraz davant, sí. i la farmàcia Xuclà i la tintoreria Riquel al costat. Mm. Tot això és res, no?
1: Sí. No, Cal Alcaraz, jo sí que me n'en recordo.
0: Però la tintoreria Riquel no.
1: No.
0: Ara
1: no.
0: Hi ha uns productes artesans. Fa cantonada, i és un edifici molt maco, amb un terrat, com un balcó gran.
1: Sí.
0: Esclar, jo és que soc del 48. Escolta'm, per on anava? Amb això de... Jo recordo l'any 62, aquí al sòtanos, al subterrani
1: del mercat,
0: i havien fet una fira de mostres fins i tot de perruqueria.
1: Imagina.
0: Llavors la meva cunyada havia acabat d'obrir una perruqueria, recordo que era quan la Riuada, una mica abans, al febrer del 62, i la Riuada va ser el setembre. Jo me'n recordo bastant, podria explicar coses. I ella va anar allà a participar, que era la Henry Colomer, em sembla que feia una exposició de pentinats, i ella va anar a pentinar, i ella no. Però llavors es feien els crepats, i sé que una altra peluquera, no sé quina era, amb una agulla de les que fan amb els recollits, sí. anava fent el crepat i anava pentinant com despentinant. Me'n recordo,
1: sí,
0: em va quedar.
1: Sí, sí.
0: I que unes senyores que hi ve al meu costat, que ara ja no em senten, perquè l'any 62 ja es veu que eren grans, van dir, noi, aquestes faldilles que curtes. Sí, molt curtes, no? Una li deia a l'altra, i la meva cunyada, quan s'aixecava una mica per pentinar més, jo
1: encara...
0: deia, sí, tenen raó, que són molt curtes. Sí, però això era l'any 62, i tu em parles de molt després.
1: Sí, això havia de ser
0: era una altra 80, cosa.
1: 80 i alguna cosa. Jo crec que no ho vam fer-ho masses anys, això.
0: Això que dic jo.
1: No, això de Cal Colell i Cal Beumala. I l'altre no en tinc.
0: I la fira de mostres de tot,
1: sí.
0: que allà venien productes de perruqueria, ja no recordo més, hi havia exposició, suposo que de motos, de bicicletes i tot, suposo que això també devia perdre's uns anys.
1: Sí.
0: I llavors quan arrenquen una altra vegada és el que m'expliques tu. Bé, escoltem música una altra vegada i continuarem parlant d'aquest pregó. Quins aspectes més vas tocar, que tu recordis ara, quan acabi la música?
1: Perfecte.

0: hem quedat que parlaríem de quins aspectes més vas tocar amb aquest pregó que va ser tan... A veure, tan celebrat, i que jo tenia una grip de que m'ha durat quasi bé tot l'any i no vaig poder ser-hi. Sí. I això que estava... havia de tenir un lloc al costat d'un periodista que és fill de Molins de Rei, un periodista de guerra, que ara en aquest moment no em surt el nom, però després, abans d'acabar el programa, ho vaig de dir. No vaig poder ser-hi, però després vaig preguntar com havia anat. I ara explica-m'ho tu, que jo no et vaig sentir.
1: No, doncs, bé, vaig poder parlar d'això, dels records de la fira. Vaig lligar-ho també amb això, amb el comerç de proximitat, amb que la fira comparteix molts aspectes, no?, de tradició, de... que els comerços doncs també tenim. I després també ho vaig lligar amb aquesta part que a mi em toca tant de prop, que és el món de la discapacitat. Llavors també vaig parlar, doncs, de les persones amb discapacitat, del que, bueno, de la sort que tenim, no?, en un poble, doncs, a això, no?, que tothom ens coneixem, que les persones amb discapacitat també tenen un lloc en la societat. Bueno, vaig reivindicar, no?, més aquesta part. I res, i al final, pues, molt contenta d'haver assolit el repte.
0: Tu em dius que per la pel teu comerç, la teva botiga, per dir-ho d'alguna manera, la joieria, pel premi del centenari, però només pel que m'acabes de dir ara ja valia la pena que fos la pregonera, eh? Això que has dit és molt important. Tomàs Alcoverro.
1: Ara, sí, senyor.
0: Porter de guerra, que es passa molt de temps, ara tampoc em sortirà bon. Sí. Passa molt de temps en aquest país amb tant de conflicte ara últimament, però no parlarem ara d'això, però sí del seu nom. Que, per cert, hi ha un altre any també vaig estar amb el pregó amb ell. Aquell any vaig cantar jo la cançó de Molins de Rei.
1: Llavors... Hi era.
0: Sí. I llavors el Tomàs Alcoverro, que jo no sé si és fill o va viure de petit aquí molt, per allà al carrer Samaran, i va dir que s'havia emocionat tant i que li havia agradat, i va estar al programa aquest que estem ara avui nosaltres.
1: Sí.
0: Però tornem, perquè ningú li digui Alcoverro, van anomenar i no sabien com et deies, no, malament, això no, que s'enfadaria. Escolta'm, el teu matrimoni, tu et cases cap a quin any?
1: Jo em caso l'any 2000, ara fet 25 anys.
0: Fa 4 que... dies?
1: Sí, 25.
0: Escolta,
1: 25 anys.
0: I el teu marit, de Molins de Rei?
1: No, el meu marit és el Jaume Fuster i ve de... Bueno, és de Barcelona, perquè vivim a Sant Andreu de la Barca, perquè ell estiuejava a Sant Andreu de la Barca quan la gent de Barcelona estiuejava pels pobles d'aquí al voltant, i ells estiuejaven a Sant Andreu de la Barca, i llavors al costat de casa dels meus sogres, bueno, que era casa d'ells, doncs ens vam fer una caseta allà i vivim allà.
0: Ah, vivius allà?
1: Vivim a Sant Andreu de la Barca.
0: Jo t'anava a dir que com, que era viure i treballar al mateix lloc.
1: Doncs no, això és la meva mare. La meva
0: això
1: mare sí
0: la
1: que
0: Teresa
1: està...
0: es diu, no?
1: Sí, la Teresa viu al passeig ella... Pimargall. Sí.
0: Amb ella, però tu no.
1: Jo no. Jo estic tot el dia, però...
0: Que viviu a la vora de la Font de la Roda o no?
1: No, vivim cap dalt, a la colònia Vallpalau, que és cap a la muntanya. Estem...
0: I cada dia...
1: Sí, però són 10 minuts, amb el cotxe. Tothom sempre em diu, ui, a Sant Andreu. Dic, però si Sant Andreu està aquí al costat. Estem,
0: sí, som... Pallejar està un pas,
1: sí,
0: i Sant Andreu
1: dos. Sí, Sant Andreu ve després, és a dir, que estem a prop.
0: Als 27 anys neix l'Estel.
1: Sí, als 27 anys em vaig casar amb 25 i als 27 em converteixo en mare. En mare de l'Estel, que per sorpresa de tots neix amb la síndrome de Down, perquè no ho sabíem.
0: Ho veu saber?
1: Ho vam saber al moment de néixer.
0: Al moment de néixer ja...
1: Ho van a la... Bueno, els que van assistir al part se'n van adonar. En els primers moments no t'ho diuen, perquè van voler fer-li com algunes proves més abans de donar-nos la notícia. I llavors, al cap de res, d'unes... potser una hora o una cosa així, ja ens ho van dir. No. Ens van dir que, tot i així, necessitaven algunes proves més per confirmar-ho, però que pels trets facials que ja li veien i per la hipotonia, perquè tenen menys to muscular, i doncs ja, bueno, intuïen, i que quasi que ens deien del cert, doncs, que l'Estel tenia la síndrome de Down. I, clar, en aquells primers moments és com de sorpresa total, perquè l'embaràs va anar tot perfecte, no, en l'embaràs no em van detectar res, i jo sempre dic que, bueno, que vaig tindre la sort de que no em diguessin res, perquè Jo no sé quina decisió haguéssim pres, perquè també és cert que des dels hospitals i... no és que t'engresc, bueno, no, la paraula no seria engresc, no és que t'aconsellin que no els tiris endavant, però sí que, bueno, t'expliquen molts dels problemes que poden tindre. I jo estic contentíssima de que no sapiguessin res i de que l'Estela arribés i fos, bueno, per nosaltres el nostre regal, perquè és una tia...
0: No vas de passar aquesta incertesa, aquests dubtes, no. Aquest malestar, no. No.
1: Després, arriba l'Estel i és la teva filla.
0: I ja et vas enfrontar, et va ajudar el Jaume, es diu
1: Jaume,
0: el teu marit.
1: Sí, els dos, bueno, jo crec que si d'alguna cosa estic superorgullosa és de la pinya que hem fet junts, perquè no és només el fet de que doncs, l'Estel tingui la síndrome de Down, sinó que poden tindre molts problemes mèdics, des del cor, hi ha moltes patologies que poden tindre.
0: I relacionades?
1: Sí, relacionades amb aquest cromosoma de més. Però ella, la veritat és que, bueno, li van haver de fer moltes proves, però el tema del cor, doncs, prou bé, no l'hem hagut d'operar mai ni d'allò, però sí que als 2 anys l'Estel va agafar una leucèmia. I a mi moltes vegades quan em diuen ai, no, la síndrome de Down, que dur, que d'allò, els vaig dir, no, per mi lo dur és que un fill t'agafi, no, una leucèmia i t'hagis d'enfrontar, doncs això, la quimio, tot un munt de màquines connectades als teus fills que només té 2 anys. Això sí que és dur. La síndrome de Down, al final, bueno, és una condició i és una persona amb unes característiques i que els seus aprenentatges, pues, han anat fent i n'estem superorgullosos.
0: Els primers anys?
1: Sí.
0: Els va costar adaptar-vos-ho, de buscar, aprendre, poder?
1: No, perquè com que jo m'he convertit en mare sent la mare de l'Estel, doncs no, per mi tot el que feia l'Estel ja era, o sigui, li va costar, evidentment els hi costa més caminar, costa més aprendre a parlar, però clar, jo no tenia una referència d'abans. Si l'Estel potser hagués sigut la segona o la tercera filla, hagués vist molt la diferència, però jo, per mi l'Estel, jo em vaig convertir en mare amb ella, per tant, bueno, costa més caminar, evidentment, pues, fisios, logopedes, necessiten molt de suport, però és qüestió de donar-los aquests suports.
0: Quin any era això? Bueno, quants anys fa d'això de leucèmia?
1: Perquè... Doncs 20 anys, l'Estel ara en té 22.
0: Amb 2 anys?
1: Amb 2 anyets.
0: I ho va superar? Quan va tardar molt a superar-ho?
1: Bueno, vam estar 2 anys amb quimio, sí. I també és cert que abans, per exemple, els nens amb síndrome de Down que agafaven leucèmia no se'n sortien habitualment, però perquè fan més toxicitat a la quimio i llavors no els hi donaven tanta quimio. Ara, com que tot això ja ho saben, apliquen el mateix protocol que amb qualsevol nano, però ja els preparen. I me'n recordo que venien a l'habitació i ens deien, mira, demà comencem aquesta quimio, però ja li posem aquesta medicació abans perquè sabem que ella possiblement farà aquesta toxicitat. I clar, tot i així, doncs, bueno, és una malaltia molt greu i tens unes cartes i pot ser que se'n surti, com que no.
0: Vols dir que uns anys més endarrere no s'atrevin a donar tota la quantitat
1: de quimio que els hi tocava,
0: per no intoxicar massa, que no ho poguessin superar.
1: Sí, i llavors es morien. Sí.
0: I llavors, en el vostre cas, ja estava això més avançat.
1: Sí, estava molt avançat i tot això sempre avança molt. Vam tindre la sort d'anar a Sant Joan de Déu, que són superpioners. Ui,
0: 20 anys, ja fa 20 anys, ja, això.
1: Ja fa 20 anys, sí.
0: I ara en té 22.
1: Ara en té 22, l'Estel.
0: I després neix l'Eloi.
1: L'Eloi, el 2006, i després neix l'Emma el 2015, que va ser el meu regal dels 40 anys.
0: Ah, sí? Perquè ara són 50... No parlem d'edat.
1: Sí, que aquest any n'he fet 50 i estic supercontenta.
0: Sí, que amb una foto de les que hem publicat, sí, ja se va néixer el 6, 19 sí, anys, el gran.
1: Sí.
0: Que l'Eloi... I és amb la germana molt bé, també.
1: Sí. L'Eloi, a més, ara ha començat que a fer també l'ofici de joier. I...
0: Ai, que tenim joieria a Montfort per anys, eh?
1: No sé, a veure.
0: Si d'aquí 100 anys us donen un altre premi.
1: Sí. I ara doncs ha començat una mica també amb el mateix, sí.
0: Neix Enreda't.
1: Enreda't, sí.
0: Què més?
1: Enreda't per la discapacitat.
0: Això com és que neix? Tu ets fundadora?
1: Sí.
0: O va ser idea teva? O de...
1: Bueno, érem... De fet, l'Estel i l'Eloi van anar a l'escola a la Sínia. Ara la Emma, la petita de casa, també encara hi va, d'aquí Molins. Llavors, allà, com que l'escola a la Sínia s'aprèn doncs, a través de projectes i la manera que tenen els nanos allà d'aprendre afavoreix molt que els nanos amb algunes dificultats o discapacitats doncs, els hi sigui més fàcil i s'adapten molt al ritme de cada nano. Llavors l'Estel va a aquesta escola, la vam triar expressament per això, i allà doncs, ens vam coincidir amb altres famílies que també tenien nanos amb discapacitat. I vam començar la comissió d'inclusiva a la Sínia. Llavors volíem canviar coses del poble i volíem que... I llavors la directora de l'escola, en aquells moments era la Teresa Fises, ens va dir, des de la comissió d'inclusiva d'una escola us serà molt difícil de poder anar a canviar coses del poble, del funcionament, de fer que les persones amb discapacitat participin més, això us serà molt difícil. Llavors vam anar a l'Ajuntament, en aquell moment hi havia el Joan Ramon Casals, d'alcalde, i li vam plantejar i ens va dir, us heu de constituir com a entitat per poder...
0: Realment... No com a ONG, sinó com una entitat.
1: No, com a una associació. I nosaltres justament no és el que volíem, perquè una associació doncs, necessita això, un president, un secretari, tresorer... Tot,
0: I has d'anar a justícia de la Generalitat
1: sí, de fer tot aquest,
0: amb els estatuts
1: sí,
0: i tot això.
1: I s'han de fer uns estatuts i tot això. I nosaltres dèiem, nosaltres el que volem és treballar per aquest col·lectiu i treballar des d'allà. No vam de fer tota aquesta paperassa, ens van dir ja, però
0: no en sortireu. Ho sé
1: i llavors
0: ens
1: vam
0: constipar. Sí. Ho sé pel tema de Cuba, que m'hi vaig trobar.
1: Clar.
0: I vaig haver d'anar a buscar que m'ajudessin, perquè
1: sí,
0: no sabia
1: perquè,
0: ni per
1: clar,
0: on començar.
1: Al final et perds en burocràcia.
0: Sí,
1: i llavors el 2018...
0: Ho aconseguiu.
1: Sí, ens constituïm com a associació el 2018. I des de llavors, doncs, això, hem anat creixent. Primer érem grup de famílies i alguns professionals, mestres d'educació especial o això, però hem anat creixent. I així com al començament eren més famílies doncs, amb nanos amb discapacitat, doncs ara hi ha persones adultes amb algun tipus de discapacitat, amb persones amb discapacitat visual, la diversitat no,
0: ah,
1: que
0: sí,
1: tenim.
0: És dir, enreda't per la discapacitat, ja sí. No cal que sigui infantil ni juvenil.
1: No, que va.
0: Ha anat creixent,
1: sí,
0: espera.
1: Anat creixent.
0: I quan anaven infants, famílies, eren de Molins de Rei o de les Rodalies, també?
1: No, bé, tenim famílies d'aquí Molins, però, per exemple, ara que hem començat el projecte aquest de la discoteca i del grup de lleure, ens ve gent de tota la comarca, perquè, bueno...
0: Perquè ho saben, sí. I perquè això poder no hi és
1: no
0: en un
1: hi
0: altre
1: és.
0: Lloc.
1: Mm-hmm.
0: Perquè hi ha el enredat, mm-hmm. Però també hi ha el enredats, el balandrau.
1: Ah,
0: això què és?
1: Això és un documental?
0: Només he canviat l'accent, però sort que ho he fet bé. Val, digues, sí. Què
1: no,
0: és això?
1: Això és un documental que presentarem aquest dissabte, aquí al Foment, que el balandrau és una muntanya del Pirineu, de la comarca del Ripollès, i vam anar-hi el mes de juny amb dues cadires Jolet. Les cadires Jolet és una cadira que, bueno, per resumir-ho molt ràpid, seria com una mena de bicicleta d'una roda que ens permet portar a persones amb mobilitat reduïda a la muntanya per terrenys que no podries amb una cadira de rodes convencional, diguéssim. Llavors, la Jolet la necessites com a mínim unes 4 persones per fer-la funcionar. Un es posa davant, l'altre es posa darrere, un guia, i als costats, doncs per equilibrar-la també una mica, perquè tinguem en compte que només té una roda, doncs es posa una persona a cada costat. I llavors, al mes de juny, hem fet diverses sortides. La Jolet la tenim des del 2020, jo crec, gràcies a l'Ajuntament de Molins i a un toc d'art que va fer una exposició solidària i cada any... doncs amb alguna associació o entitat doncs donen els diners i amb els diners de l'exposició d'un toc d'art.
0: Un toc d'art és aquí a Molins de Rei?
1: Sí. Aquí ho fan... ara estan al carrer Major. Sempre han estat al carrer Major, però ara estan al carrer Major més al costat del Casals. que fan manualitats.
0: Sí,
1: i...
0: sí, el conec amb ella, em sembla. Sí,
1: la Montse, sí.
0: La Montse.
1: Doncs gràcies a ells i a l'Ajuntament vam poder comprar la Jolet, i la Jolet ens ha permès això, doncs poder participar a la cursa Sant Miquel, a la peniscalada, a la caminada popular, al pessebre del Puig Madrona, i fem sortides amb aquesta cadira que, doncs, d'altra manera, la gent que amb mobilitat reduïda no podria anar. El Mandú, per exemple, ha anat amb la Jolet i va anar aquí al Balandrau.
0: Qui?
1: El Mandú.
0: El Mandú, que en parlarem ara, sí.
1: I doncs aquest documental d'Enredats al Balandrau és del mes de juny, que es va fer vam anar aquí al Balandrau un cap de setmana, el dissabte, es va pujar al Balandrau i després es va dormir en un refugi de muntanya que només hi pots arribar caminant. Llavors va ser tan bonic el que es va moure allà, perquè, bueno, anava el Nandú i anava la Núria, una noia que va tindre té una malaltia degenerativa i va tindre una caiguda que, bueno, va tindre un traumatisme cranioencefàlic, i ella havia fet molta muntanya i es va haver de, bueno, va com a resignar-se, que pensava que ja no tornaria mai més a poder anar a la muntanya. Llavors vam fer un parell de sortides amb ella a Sant Jeroni i a Mura, i llavors li vam proposar de fer això, d'anar al Balandrau.
0: Sant Jeroni, Montserrat.
1: Sí, sí.
0: I a Mura, si allà, ja s'entés. Sí. On volíem fer el cementiri, que no es va fer, s'entés a Mura. Sé que és un poble molt maco.
1: Sí, és molt maco, és molt maco. I vam fer aquesta sortida amb ella i la vam haver d'engrescar, perquè en el moment en què va sentir Balandrau ja se li va il·luminar la cara. I això, i aquest... I us, bueno, jo us engresco molt a que vingueu el dissabte.
0: Ah, t'ha d'ocupar moltes hores, eh?
1: Sí, això. Bueno... però m'encanta.
0: És molt més complet, però com s'ha fet alguna vegada a l'hospital, em sembla que es diu Hospital de Mar, de que treuen algú a la platja.
1: Sí, que pugui veure el mar, no? Que està a la UCI,
0: i a banyar-se també, alguna vegada ho he vist, no sé si a l'Hospital de Mar o algun altre lloc.
1: No, hi ha platges que tenen voluntaris, unes cadires adaptades per poder portar a la gent amb mobilitat reduïda, la baixen fins a l'aigua i que es puguin banyar.
0: Fàcil no és, però comparat amb anar a Sant Jeroni. Dèiem que parlaríem del Nandú, que és el dia 28.
1: Sí, divendres, aquest divendres.
0: A on?
1: Aquí al Foment, també. És a dir, el divendres al Foment fem la presentació del llibre del viatge del Nandú, i el dissabte la presentació del documental del Balandrau. Tot ho fem al Foment. I
0: el Nandú... És un llibre, com és aquest llibre?
1: Aquest llibre l'ha escrit la Eva Matamoros, que és una companya...
0: Com es diu?
1: Matamoros.
0: Que és cubana?
1: No, és d'aquí Molins. Cubana no és.
0: Perquè l'autor de la cançó Làgrimes Negres és Miguel Matamoros. Bueno, també hi ha un de Telecinco que també es diu Matamoros.
1: Sí,
0: bueno, i em sembla que no ha escrit ni cap llibre ni cap poesia.
1: No.
0: Al contrari, doncs, digues.
1: L'Eva forma part també d'Enreda't. És una enredada més. I es coneixien ja amb el Nandú perquè els seus fills havien anat a la mateixa escola, a l'Estel, d'aquí Molins, amb el Nandú. I bueno, van
0: aquesta
1: estar...
0: Aquesta noia ja és gran, doncs. Aquesta, ja té fills.
1: Sí, té fills. De la Eva jo crec que deu tindre la meva edat. Ah,
0: 50. Bé. Sí. No la conec i no va digues, digues.
1: I llavors, bueno, van estar un temps que no es van veure arran de tornar a coincidir a Enreda't, perquè el Nandú forma part d'Enreda't i la Eva també, doncs, bueno, es van tornar a... I la Eva té aquesta... Jo crec que té aquest do de saber escriure, perquè no tothom ho sap fer, això, i es va engrescar a fer aquest llibre amb la història del Nandú.
0: Està acompanyat de dibuixos, com d'historietes?
1: Sí, de l'Aida, aquesta il·lustradora d'aquí Molins, que fa uns dibuixos preciosos, i ha fet fet unes imatges molt, molt, molt xules.
0: I això serà la presentació aquest divendres.
1: Aquest divendres,
0: 28,
1: a dos quarts de set. Sí, al Foment. I us ho recomano molt.
0: I el Nandú ha col·laborat molt, ha explicat moltes coses?
1: Bueno, ha sigut més aviat la seva mare. Pel Nandú ha sigut una sorpresa. No li han... Fins la setmana passada, que a més li vam fer una mica de festa al local que tenim enredat, per la Eva li volia fer aquesta, doncs, que no fos directament el dia de la presentació que veiés el llibre, sinó poder-li fer abans. Llavors li vam fer una mica de sorpresa i li vam poder, doncs això, l'Eva li va donar el llibre, el va veure en aquell moment i, bueno, va ser molt, molt bonic.
0: Perquè... I per il·lustrar-ho, no, per assessorar-se, amb qui va comptar la Eva? Eva Matamoros?
1: Sí, la Eva Matamoros es va, bueno, va parlar molt amb la Xili, després parla de tots els aspectes del Nandú, des de, doncs, el Senegal fins després, bueno, tampoc no us vull fer cap spoiler, no us vull fer cap spoiler del que passa en el llibre, però és una mica el viatge del Nandú, per això, perquè comença l'estació de tren de Quimolins, que el Nandú durant molts anys ha hagut d'agafar el tren cada dia per anar a Barcelona, amb les dificultats que això suposa per una persona amb cadira de rodes, però bueno, com que el Nandú és un tio valent, doncs se n'ha sortit.
0: Quan es diu el viatge, no vol dir el viatge que va fer de Senegal aquí quan tenia 3 anys, crec, que jo em recordo, sí. Quan va arribar amb la Cili, i sé que ell se venia i s'estimaven molt amb l'àvia.
1: Molt, molt. És que jo crec que l'àvia per ell ha estat un puntal. I ho és, encara que ara l'hagin perdut, però ho és i ho serà sempre, segur.
0: Era aquest viatge, es refereix... Bueno, deu ser els dos viatges,
1: sí,
0: aquest i el que feia amb el tren.
1: L'Eva ho ha lligat, jo crec que superbé.
0: El viatge d'Istanbul a Molins de Rei i el viatge que havia fet de Molins de Rei a Barcelona, dues vegades amb moltes dificultats.
1: Sí.
0: I aquest llibre, bé. Estem parlant d'un èxit, d'una cosa que tu i tot el grup d'Enreda't ha aconseguit. És dir, que això...
1: Enreda't, és que jo crec que... com t'ho diria, és a la que fa xarxa i tens la sort d'anar trobant gent pel camí que sumen i que s'engresquen amb el projecte i que suposo que també perquè ho encomanem molt, no? I veus que pots ajudar, però pots ajudar no des de mai, des de la pena o des de que jo crec que això no ens porta enlloc,
0: no.
1: El planya'ns, no, això no suma. Sinó al contrari, no? Des de, hòstia, doncs jo sé això, doncs comparteixo aquest recurs amb tu, i sempre, sempre ens surt l'ajuda al fer xarxa.
0: Que recordo que hi havia una associació a Cuba, ja fa molts anys que hi vaig, 30, i un dia els importava alguna cosa d'aquí, i quan em van explicar eren nens amb càncer, que per cert van venir dues noies, que aquí se'ls va aconseguir una pròtesi, però d'això en fa més de 20 ja. I una de les vegades que anava allà em van explicar un cas... I jo, doncs, em veien que jo estava com molt trist. Em va dir, no, però ens hem d'alegrar, vull dir que si ens posem tristos no farem res.
1: No.
0: Per feina. Dic, vinga, pues adelante. Sí.
1: No, és que és així.
0: Escolta, la parròquia?
1: Sí.
0: Teniu algun contacte?
1: No. El que no m'agradaria marxar sense explicar el tema de la discoteca i del grup de lleure.
0: Ai, que no ho hem parlat! Això, tens raó. La discoteca adaptada.
1: Sí, perquè són dos projectes superxulos que tenim des de fa un any aquí a Molins i que, a més, ens en sentim superorgullosos perquè ens ve gent de tota la comarca. Fem un cop al mes, un diumenge a la tarda, la discoteca adaptada, que fem que, doncs, això, que la música no estigui tan alta, que no hi hagi molts sorolls, no se serveix alcohol, i les persones amb discapacitat intel·lectual, doncs, poden això, conèixer, interactuar, ballar, que els hi encanta.
0: Ni una mica de copeta, si és un que ja té més de 40
1: zero
0: anys.
1: Zero alcohol.
0: Escolta, i qui és? A on es fa això?
1: Això ho fem aquí al costat, al Bacus.
0: Aquí, bueno, paret per paret.
1: Doncs aquí al Bacus.
0: I Jambo Jambito?
1: El Jambo Jambito és el Fernando, que és el DJ que tenim amb aquesta discoteca, que ell també té una discapacitat intel·lectual i és un crac de punxar música i ho fa superbé.
0: Havíem de posar una última cançó, però no cal, val més que parlem i quan ja no tinguem temps posa la sintonia final.
1: Vale.
0: Explica, i el Jambo Jambito, que és el DJ?
1: És el DJ i ho fa superbé, s'ho prepara molt i molt bé i és molt bonic veure. Jo us convido que un dia vingueu a veure'ls.
0: Quins dies és això?
1: Ho fem un diumenge, l'últim diumenge de cada mes, a la tarda, de les 5 a 2 quarts de 8. I normalment, doncs això, hi ha sobre unes 50 persones I és molt bonic veure com es van entre ells, ja s'esperen, ja... Bueno, la relació que tenen és fantàstic.
0: I de gent com ara que Inés i jo també hi van? O...
1: Sí, no, en principi és per persones amb discapacitat, el que passa és que, per exemple, nosaltres estem allà també.
0: Clar,
1: doncs,
0: i vosaltres, d'algun familiar sí, i tal. Sí. Bé, doncs, Núria... Gómez, gràcies per haver vingut.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ja has vist que de vegades posem 5 o 6 cançons, però avui no calia. Era millor tot el que ens havies d'explicar.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Saluda la teva mare.
1: De part teva, gràcies.

0: doncs.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. El curs escolar 2026-2027 començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, més que cap altre any segons dades del Departament d'Educació. La xifra representa mig miler més que l'any passat, que va tancar amb un volum de 1.640, que era el màxim registre fins a llavors. Tal com va pactar la Conselleria amb Comissions Obreres i la UGT el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, amb 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament la mateixa que l'any acadèmic 2025-2026, amb un total d'1.604.988 alumnes. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. I el Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s'ha registrat un retorn esglaonat a la xarxa viària catalana. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Segons el Servei Català de Trànsit, fins a 8:45 s'han registrat prop d'un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat, amb un pic de 33 quilòmetres, sumant diferents trams de la xarxa viària. Pel que fa a les incidències més destacades, hi ha hagut lentitud i aturades intermitents a l'AP7, entre Llinars i la Roca del Vallès, en sentit sud, i entre Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, a banda de dos accidents a Freginals i Amposta en sentit nord. Cal lamentar, però, un accident de gravetat en un camí rural a la Ribera d'Urgelet, quan una sortida de via d'un vehicle ha bolcat a 4:45 i ha sigut a la C14, a l'altura del Pla de Sentirs. Segons el SEM, hi han hagut 5 afectats, 3 d'ells en estat crític, un ferit en estat greu i un ferit menys greu. També avui s'ha reprès la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'haver estat 10 hores tallada per la manca de tensió elèctrica. La incidència, que s'ha originat a les 9 del matí a la zona de la Sagrera, estava ocasionada per la caiguda de tensió en la catenària. Dos combois havien quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. També una dona de 73 anys i en la ciutat alemanya ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria, però quan ha arribat el SEM amb un helicòpter medicalitzat no ha pogut fer res per salvar-li la vida. En aquest moment estava vigilada i onejava la bandera groga. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: entrar dins de mi.
1: At least it is true. A man has no control.

0: fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava...
1: Escoltes, ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.